0: una sabrosa.
1: Flash FM. El ritme que no demana permís.

0: Què tal, com esteu? Bon dia!
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Assumi!
1: Sona el megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.
0: Són les 6 del matí, comença una nova entrega d'aquest programa del Flash Matí a Flash FM. Bon dia!

0: setmana és el Mega Crack, per tant, una de les cançons més importants de la setmana a Flash FM.
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Hola, hola.
1: El Flash Matí.
0: Les 6 i 3 minuts exactament d'aquest dijous, 2 de juliol. Moment de posar en marxa un nou Flash Matí. Què tal, com esteu, eh? Què tal? Com heu dormit avui? Com s'ha dormit en aquesta nit, eh? Espero que de la millor manera possible, que hagueu recarregat piles i que ja estigueu a tope per engegar una nova jornada. Un nou dia de feina, de molta carretera, potser. No sé quin és el vostre pla, ni tampoc on esteu ubicats al mapa, però si esteu escoltant la ràdio, per mi ja és suficient, eh? Aquí l'Ortega. Vinga, som-hi, va. Hem obert amb el Loco Loco del Gordo. Aquesta setmana és el Mega Crack, una de les cançons, jo crec que més xules que estan sonant a la mateixa Flash FM, perquè, si més no, això és diferent, no? I dius, hosti, ja se m'ha enganxat. Tu me tienes loco, loco contigo. Doncs mira, és la primera de tantes cançons que aniran sonant al llarg d'aquest matí del 2 de juliol. Amb Ryan Castro, Emmanuel, Amana Mena, Rels B, Romeo Santos, Bad Bunny, tota la colla de cada matí al final, no? Que forma part de la vostra banda sonora matinal en aquest programa, que som el despertador més potent de Catalunya i Andorra, el més musical, eh? No volem despertar el país amb xapes innecessàries. Al contrari, amb bona música, va!
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Bueno, els matins són vostres, eh? Vostres i del Quevedo, que és l'encarregat també de fer el primer cafetó avui amb les Nueva Línia. Sona el Golpito. Bon dia!

0: títol d'aquesta col·laboració històrica entre Anuel i Bad Bunny de l'any 2020. L'escolteu ben d'hora pel matí al Flash Matí de Flash FM, 6 i 11 minuts. En directe per tots i totes vosaltres.
1: Flash Matí, de 6 a 11.
2: El despertador més potent de Catalunya.
0: Bueno, ja sabeu com va això, eh? Quan surt el sol, quan comença el dia, si poseu Flash FM, aquest programa també comença, evidentment, eh? Tenim molta música, evidentment, tot el ritme necessari per aixecar el país. Ara amb Ryan Castro i Capo, la Villa. Yeah.

Aquest és el temazo del Justin Bieber amb la Nicki Minaj, Beauty and a Beat, al Flash Matí d'aquest dijous, aquest segon dia del mes de juliol, que estem engegant amb el ritme d'aquest programa Flash Matí, Flash FM. Gràcies per ser-hi, va. Ara mateix, si mireu el rellotge, 6 i 18 minuts, la ruta de carretera ve, no, Xinutxano? A poc a poc, eh? A poc a poc. Precaució, però el volum de la ràdio a tope. És una combinació ideal pel vostre matí d'aquest dijous. Va. Bueno, i passem per aquí també avui per recordar-vos que

0: Escolta, si us tocarà matinar, jo què sé, al llarg de l'estiu, perquè ja estem al juliol, hi ha molta gent que s'agafarà vacances aviat, però bueno, nosaltres, al Flash Matí, sapigueu que aquest estiu també us acompanyarem cada matí, cada matí. És un programa que no descansa. Què n'opineu d'això, eh? I és que d'aquí a unes quantes setmanes arrencarà el que és el Flash Matí d'estiu, però això vol dir que al llarg d'aquest estiu del 26 també estarem aquí fent-vos companyia, si és que heu de matinar també, perquè jo què sé, sou d'aquells que us toca currar al llarg de l'estiu, doncs també tindreu el Flash Matí d'estiu. Confirmat, vinga, va. Això continua de moment amb Ana Mena, Lola Índigo.
1: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
2: Com m'agrada.
0: Que s'han tret de la màniga una cançó meravellosa de cara aquest estiu. L'escoltareu molt de valent, segur. Ana Mena, Lola Índigo. Ara mateix sona Petit Oa. Bon dia.

0: Un par de horas, ¿eh? Un parell d'horetes i el Manuel Turizo ja va tenir-ne prou com per lligar-se a aquella persona, eh? El seu objectiu d'aquella nit. Bueno, així ens ho explicaven aquest El Merengue, Marshmello i Manuel Turizo. El Flash Matí d'aquest dijous, segon dia del mes de juliol. Bon dia, eh?
1: Salut.
0: Salut, salut. Estem a punt de repassar el temps de cara a aquesta nova jornada.
2: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Abans, l'informatiu amb la Paula Montes.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són 6:45. Aznar i Ayuso han esmenat Feijó i l'han advertit que no confia en Junts per tombar Pedro Sánchez. A més, Aznar ha considerat que hi ha moltes polèmiques que envolten Sánchez i que el seu temps s'ha acabat. Per això, ha instat les formacions polítiques a configurar una àmplia majoria centrada que ha assenyalat que serà nacional o no serà, que permeti fer-lo fora de la Moncloa. D'altra banda, la conductora de l'autobús accidentat a Lleida aquest dimecres al matí estava en fase de formació i feia poc que treballava a l'empresa. Anava acompanyada d'un instructor, un treballador veterà que és un dels ferits més greus de l'accident, segons ha confirmat l'alcalde de la ciutat. 44 persones han resultat ferides, entre elles ara ja dues han estat crític. I efectius dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van entrar ahir per segon cop al laboratori Irta Cressa de Cerdanyola del Vallès en el marc de la investigació secreta sobre l'origen del brot de pesta porcina africana. Ho ha confirmat el mateix centre de recerca, que ha assegurat que van col·laborar amb els cossos de seguretat en tot moment. Els esports. Bèlgica, Anglaterra i els Estats Units s'han classificat pels vuitens de final. La victòria de Bèlgica ha estat sorprenent perquè perdien per 0-2 i a la pròrroga el partit s'ha resolt amb un 3-2 a favor dels belgues. Anglaterra també ha patit per guanyar el Congo. Harry Kane ha tornat a ser decisiu amb dos gols que han permès la remuntada i ara jugaran els vuitens de final contra Mèxic. I avui a les 9 a Los Angeles juga Espanya contra Àustria. Si aconsegueixen el triomf, s'enfrontaran al guanyador del partit entre Portugal i Croàcia.
2: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: Ni per a passar el rato, eh? El Jay Wheeler estava aquí una miqueta ratlladot. En aquest cas, la remescla és de l'Omar Curs, es diu De Lejitos Remix. I sona Flash FM, sona el Flash Matí d'aquest dijous, aquest 2 de juliol. Bon dia, Jan Ponsa, què tal?
1: Bon dia, Héctor, què tal, com estàs?
0: Avui s'ha dormit millor, no? Avui jo crec que ha corregut una miqueta d'aire.
1: Sí, ha baixat, un grau i mig la temperatura aquesta nit, però s'ha notat perquè ha fet aquest ventet i hi ha hagut menys humitat. De fet, jo venint cap aquí ja ho he notat, que es notava un ambient doncs força més fresc, podríem dir.
0: Bueno, parlant de, en aquest cas, de Barcelona, clar, no sé, arreu del territori, si això és igual o també ha canviat.
1: També ha sigut bastant generalitzat aquest descens tèrmic aquesta nit, tot i que, bueno, té les hores comptades, eh? Avui serà un nou dia on tornarà a pujar les temperatures màximes, 37 graus a punts de l'interior del Pla Lleida, 34 a les comarques de Girona a l'interior, i en un dia, doncs, molt tranquil avui, amb molt sol, a la tarda, com a molt, algun núvol a les comarques de Girona, però vaja, sense ruixats. I tot en perspectiva de que les temperatures aquest cap de setmana i sobretot a partir de dilluns comencin una nova pujada que ens podrien catapultar cap a la segona onada de calor de la temporada.
0: Segona ja a principis de juliol, eh?
1: Sí, sí, sembla ser que la cosa no s'està per hòsties, deixa'm-ho dir-t'ho així.
0: Ja.
1: Però, bueno, paciència, gent, la veritat que és una cosa bastant pesada.
0: Vinga, fer cua al MediaMarkt per pingüins, a saco, sí.
1: I ja està.
0: I a pagar factura de llum una miqueta allò desorbitada.
1: Totalment.
0: Mare de Déu.
1: I a veure, no aguantar-se, no ho sé.
0: Repassem temperatures d'ara mateix, Jan.
1: Mira, a Vallirana ara mateix 21 graus i mig, a Tremp 16 graus, a Torroella de Fluvià a l'Empordà 24 graus, i acabem a l'altra punta del país, a Vieja, a la Vall d'Aran, amb 11 graus i mig. Aquí s'han de tapar una mica.
0: Que guai, quina sort, també t'ho dic, eh?
1: Home,
0: per un dia ho canviava, saps? Sí. Fem un Barcelona-Vieja per canviar.
1: Uf, tant de bo. Hauríem de treure la suadora com a mínim.
0: Bèstia. Molt bé, Jan, fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
2: T'aixeques, cuides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
0: Volem formar part de la vostra rutina matinal allà on sigueu i feu el que feu, evidentment, a aquesta hora del matí, 6:38 minuts exactament. Moment de fer sonar la Batllal en solitari, una de les seves últimes cançons. Dame!

tot el que vol, perquè pot fer-ho, saps què vull dir? Jo perreo sola és el títol d'aquest temazo del Benito del Conillet Dolent que avui recuperem en aquest matí de dijous 2 de juliol del 26. Bueno, ara estava repassant les dates del tour de Bad Bunny, del David Tirar Más Fotos, perquè aquí recordeu que us vam convidar a, bueno, vam convidar un parell d'oients literalment a veure'l ahir a Marsella, a França, i hem vist alguna imatge. Va portar Yandel, de convidat. Bad Bunny, Yandel. Devia ser un concert molt, molt top, jo crec. Potser truquem a aquesta persona perquè ens expliqui com li va anar l'experiència. Però això, estava mirant les dates que li queden i ja no són tantes, El tio s'ha recorregut ja mig món. Ara té un parell més de dates a París. Llavors passarà per Estocolm, a Suècia, Polònia, un parell de dates a Itàlia, a Milán, i acabarà a Bèlgica. El dia 22 d'aquest mes, ja al final de la seva gira, David Tirar Más Fotos Tour, World Tour. Molt bèstia el Bad Bunny com a artista del moment, sens dubte, sens dubte. Estem apropant-nos a 3:15 ara mateix d'aquest dijous. Feu el que feu, gràcies per ser-hi. Som al Flash Matí de Flash FM, canviem una miqueta de registre, ens posem romàntics, per dir-ho d'alguna manera, si més no, traiem els passos prohibits per ballar-nos una bachateta matinal. Aquesta del Romeo Santos. Amb el Prince Royce, és el Dardos. Gràcies per triar també el Flash Matí avui. Que tingueu tots i totes bon dia, va.

Aquest és l'Ugel, el mateix del Jamaican, el creador d'aquest Moving to the Sun, que el passat divendres va sorprendre'ns amb un àlbum, amb un disc sencer anomenat 21, el single del qual era precisament aquesta cançó que acaba de sonar a Flash FM. Moving to the Sun, el flash matí d'aquest dijous 2 de juliol. Com esteu? Bon dia. Vinga, tenim la música que necessiteu. En aquest cas, Capo, on anar?

0: només passa el Flash Matí.
1: Hola!
2: Hola, bon dia!
1: Hola! Hola. Què tal, com et dius?
2: Flora, Flora.
1: I des d'on truques, Flora? On estàs tu ubicada?
2: De Manresa.
1: Manresa,
3: ai, olé. Molt bé. Flora, que ens han dit que Manresa són molt infidels, eh?
2: Això diuen.
1: Tu no en saps de ningú, no? Ara diràs que no, clar, què has de dir?
2: No, ara no.
3: Ella no ho és.
1: Molt bé, Flora, escolta, quina
2: ara
1: il·lusió.
2: Ara ja no.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

xantins que l'any 2022 feien la Music Sessions 48, és a dir, la Bombona, una de les que segur sonaran aquest dissabte a Ripollet per escalfar l'ambient de la festa Flash FM que us hem preparat per tots i totes vosaltres. Ripollet, aquest mateix dissabte, ja estem aquí a punt d'anar-hi, que ballar, eh? Aquest 4 de juliol, a partir de les 11 de la nit, comença el Jove Fest a Flash FM. Convidarem a Sergi Domènech i Héctor Ortega, que us parla a la plaça de Joanabat, eh? Què us sembla? Per formar part d'aquest Jove Fest del 2026 a Ripollet, aquest mateix dissabte. No hi falteu. Ué, ué. Som al Flash Matí, dijous. Ara Shakira, amb Burna Boy, no podia faltar.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Set, un jutge ha dictat un ordre de detenció contra Vito Quiles, que de moment no s'ha pogut executar perquè la policia no l'ha pogut localitzar a la televisió on treballa. En un vídeo penjat a les xarxes aquest dimecres al vespre, el mateix Quiles ha acusat el govern espanyol d'emprendre una cacera judicial i mediàtica contra ell des que va voler interrogar la dona de Pedro Sánchez i ha assegurat que no donarà a l'executiu la foto de la seva detenció. D'altra banda, la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. El govern espanyol crearà una llista amb les benzineres que aprofiten les ajudes per augmentar els seus beneficis i no traslladen les rebaixes als consumidors. L'augment de preus dels carburants s'ha produït malgrat que el govern ha allargat fins al setembre els descomptes fiscals per als hidrocarburs, rebaixa que s'anirà reduint progressivament. I els equips de rescat busquen supervivents a contrarrellotge a la zona afectada pels terratrèmols de Veneçuela. L'esperança de trobar gent amb vida comença a caure en picat una setmana després dels sismes de magnitud 7,2 i 7,5 que han afectat el nord del país i ara el recompte de morts supera els 2.000. Els esports. Bèlgica, Anglaterra i els Estats Units s'han classificat pels vuitens de final. La victòria de Bèlgica ha estat sorprenent perquè perdien per 0-2 i a la pròrroga el partit s'ha resolt amb un 3-2 a favor dels belgues. Anglaterra també ha patit per guanyar el Congo. Harry Kane ha tornat a ser decisiu en 2 gols que han permès la remuntada i ara jugaran a vuitens de final contra Mèxic. I avui a les 9 a Los Angeles juga Espanya contra Àustria.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Es diu La Graciosa, la cançó que aquesta setmana ocupa la primera casella del Calibre 45. U-A. Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, que l'Ortega? Molt bon dia.
0: Quevedo i Elvis Crespo, échate pa acá.
1: Pa dónde?
0: No, pa acá.
2: La Graciosa.
0: Hòstia, ara una platgeta no entra mal, eh?
1: Ai, sí, fotos a migdiada allà.
0: Ara que diu això de La Graciosa i tal, jo evidentment no hi he estat, eh? Però ara mateix m'han entrat certes ganes d'agafar un vol i anar cap a La Graciosa, eh?
1: Ah, sí, específicament La Graciosa, eh?
0: Des que l'Elvis Crespo canta amb el Quevedo, sí. No, és broma.
1: Quevedo t'ha comprat.
0: És broma, és broma. 7:06, bon dia a tothom. Som al Flash Matí. El lloro amb aquesta notícia.
1: Doncs mira, a les oficines de Pequín, a la Xina, s'ha posat de moda portar xumet a l'oficina.
0: Bé.
1: Bé no.
0: Perquè
1: són xumets de bebè.
0: Ja.
1: Com que
0: però
1: bé?
0: Per què ho fan?
1: Doncs per reduir l'estrès.
0: Doncs llavors bé.
1: Que es veu que en res van vendre més de 10.000 xumets per $2 cadascun.
0: Anda.
1: I els psicòlegs diuen que això és com una regressió emocional. Tires cap enrere per buscar el teu lloc segur, no? I es veu que, clar, tu, cada persona a la seva oficina, a la seva taula, té les seves figuretes, tal ja. I qual. Doncs ells tenen el seu xumet i això ja està anant a Estats Units.
0: Mare meva, o sigui que ja començarà a ser tendència mundial, eh?
1: Exacte, i els dentistes estan cabrejats perquè diuen que això és molt perillós per la boca. Escolta, millor per tu, tio.
0: Bueno, més feina, no? Clar. I més feina pels psicòlegs, també. Vinga.
1: Totalment, això és beneficiós per tots aquests treballadors, però no. Bueno, diuen que també hi ha perill d'asfíxia si dorms amb el xumet, perquè també dormen amb el xumet.
0: Ah, sí, de veritat.
1: Molts d'ells, sí.
0: Mare meva, com tinguis el nas tapat ja l'has liat, eh?
1: Jo crec que ens estem anant a la merda.
0: Bon, tonteries que passen al món i que ens agrada repassar de tant en tant, perquè veieu que la vostra vida, a vegades, doncs, mira, podria ser molt pitjor.
1: És més normal del que penseu.
0: Veus? Doncs així engeguem aquesta nova hora, el Flash Matí, noticieta random per començar aquest dijous, segon dia del mes de juliol.
3: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Un matí carregat de ritme, per exemple, amb el Muchacha, d'Aïssa, RVCV i Kremlin. No podia faltar. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Oye.

Es diu Fantasies, la cançó del Rau Alejandro Rablito amb el Farruko, el mateix del Yapaqué i de les Pepes. Som al Flash Matí, escolteu Flash FM, moltes gràcies per ser-hi com cada dia. Evidentment, quan ja comença el dia...

0: Flash.
1: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
2: Dice...

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia, amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Andorra. Flaix FM. 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
8: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
9: Les millors braves d'Andorra?
10: No vagis al Barra Mars.
9: Un bon bacallà al Pil Pil.
10: No el demanis al Barra Mars.
9: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
10: Oblida tant del Barra Mars.
9: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
10: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
9: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
11: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
0: Flaix! Escoltes el Flaix Matí.

0: Se segue el malecón, és Jacob Forever. 7 i 25 minuts ara mateix d'aquest dijous, segon dia del mes de juliol. Com esteu? Com porteu això de matina, eh?
1: Doncs jo crec que tothom ho porta malament.
0: Bueno, l'alarma ha sonat, us heu llevat, heu sortit de casa...
1: Sí, ja heu fet el més difícil.
0: Exacte, ja està. Ara només us queda doncs, tot el dia de feina i tal.
1: És igual, demà és divendres.
0: És veritat, tota la raó del món. Tota la raó del món. 2 de juliol, això continua, som el despertador de Flash FM, tenim tot el ritme necessari per ajudar-vos a encarar aquesta nova jornada. I us hem de dir també que, a veure, hi ha molta gent que potser està a punt d'agafar vacanceta.
1: I tant, oi que bé.
0: Perquè ara ja són aquelles setmanes en què coneixes algú que dilluns ja no treballa, però tu sí, però després l'altre tampoc, i tampoc.
1: Sí. Bueno, que les oficines estan mig buides.
0: Efectivament, i heu de saber que el Flash matí us acompanyarà tot l'estiu.
1: Uau,
0: tot l'estiu.
1: Toma ja!
0: De nou, aquest any també, Flash matí d'estiu, el podreu doncs, gaudir al llarg de l'estiu, perquè escolta, hi ha molta gent també que per contra no agafa vacances.
1: Capringa totalment, exacte, que aixeca el país.
0: Hem d'estar aquí per tothom, d'acord? Per tant, sapigueu que tot l'estiu us estarem fent companyia a Flash FM, al Flash matí versió estiu.
1: Molt bé.
0: De moment, això continua, camí a 8:15, de seguida repassem l'informatiu amb la Paula Montes.
2: Flash, els matins són del... Flash matí.
0: Abans Coco, quin temazo. A la Paula li encanta. O no, Paula?
3: Home, està genial. M'encanta aquesta cançó.
0: Super desfervinguda. Paula, aprofs. Coco.

0: Dimecres FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla aquí en Barceló. El Consell de Ministres va aprovar ahir un decret que fixa l'increment extraordinari del 2,8% del salari mínim interprofessional amb efectes des d'ahir, 1 de juliol. Amb aquesta actualització, el salari mínim per hora passa de 8,80 a 9,05 euros, mentre que la retribució mensual per la jornada legal ordinària queda establerta en 1.568,67 euros. També el Consell de Ministres d'ahir va decidir que la CAS incorporarà la dietètica i la nutrició a la seva cartera de serveis a partir del 1 de setembre. La mesura es basa en l'evidència científica sobre la importància de l'alimentació en la prevenció, el tractament i el seguiment de diverses patologies, així com en la millora de l'estat de salut i l'evolució de les malalties cròniques. Destaca que el Ministeri d'Educació ha retirat els iPads dels centres de primera ensenyança de l'escola andorrana després de detectar que un canvi en les polítiques de seguretat de Google permetia als alumnes esquivar els filtres establerts i accedir a continguts inadequats, inclòs també de matèria de naturalesa sexual. Els centres acabaran el curs sense aquests dispositius i la previsió recuperar la normalitat a partir del setembre. En termes econòmics, la variació interanual estimada de l'IPC es va situar al juny en el 4,2%, segons l'indicador avançat per estadística. La data representa un descens de 7 dècimes respecte al maig, quan la inflació va arribar al 4,9. Tot i aquesta baixada, l'IPC continua per sobre del 2,4 de l'any passat o del 3,2 del mateix període del juny del 2024. A Escaldes i Engordany, el Comú habilitarà entre el 4 de juliol i el 7 de setembre un nou aparcament a El Pedràs, situat a la zona del berenador de la Font de la Closa, a la zona d'Angulasters, i oferirà un servei gratuït de busos llançadora fins a Angulasters. La iniciativa busca millorar l'ordenació del trànsit, reforçar la seguretat i protegir l'entorn en una zona amb gran afluència de visitants durant l'estiu. L'aparcament disposarà d'uns 4.500 metres quadrats i capacitat per a prop d'un centenar de vehicles. I acabem parlant d'aquesta casa. Flaix Andorra manté el lideratge com a grup d'emissores musicals més escoltades al Principat i a Catalunya, segons la segona onada de l'Estudi General de Mitjans. Flaix FM i Flaixback sumem 542.000 oients diaris. Flaix FM es situa amb 276.000 i registra el creixement més destacat de l'onada, mentre que Flaixback conserva l'audiència de 266.000 persones. Els principals programes de les dues emissores també presenten una evolució positiva en les seves dades d'audiència. Trobareu més detalls sobre aquesta informació i moltes d'altres al nostre lloc web, a flaixandorra.com.

La col·laboració entre el Sebastián Yatra i la Bat Gyal, que van presentar-nos fa unes quantes temporades amb la tonteria ja, eh? 2 a.m. a les 7:35 minuts, pràcticament, d'aquest dijous 2 de juliol. Lero, lero, que me gusta. Som el Flash Matí de Flash FM, el despertador més musical de tota la ràdio. Volem ajudar-vos a començar el dia amb bona música. Som-hi!

0: el Golden Cape of the Monhunters a Flash FM. Sí, sí, encara sona aquesta, amb la tonteria.
1: Sí,
0: no deixa de sonar,
1: sí.
0: El Golden.
1: Va ser la cançó de l'any passat.
0: Totalment, totalment.
1: No, d'aquest any.
0: Bueno, de l'any passat i d'aquest any. Què dius, Jan?
2: D'aquest any, no també. Jo quan vaig començar també, a treballar també, aquí sonava, sonava força.
1: Sí, sí, sí.
0: I encara ho fa, exacte. Golden, 7:38 minuts. Hem de parlar del temps, Jan. I avui què?
2: Doncs mira, avui no tindrem ruixats, com a novetat.
0: Està bé.
2: Ens espera un dia força assolellat a tot Catalunya, sense pluges, com he dit. A la tarda, alguns núvols de les comarques de Girona decoratius, molt poca cosa. I avui les temperatures màximes, doncs ja pugen una miqueta més. 37 graus al Pla de Lleida, 34 a l'interior de les comarques de Girona. I vaja, jo crec que aquesta nit tothom ha dormit una miqueta millor perquè les temperatures han baixat entre un grau i mig i dos i s'ha notat una miqueta, però la
0: una
2: mala
0: miqueta.
2: Notícia és que la setmana que ve arrenquem un nou episodi de moltíssima calor. Així que em sap molt greu. Però
0: que serà literalment una altra onada de calor, no?
2: Doncs fa tota la pinta, la veritat.
0: Bueno,
2: doncs sí, és una mica com...
0: És el que toca, tu. Ja ho anirem repassant dia a dia.
2: I tant que sí.
0: Ara mateix, què marquen els termòmetres?
2: Mira, comencem per el punt més càlid ara mateix, el Mava, que és el barri del Raval, a Barcelona, amb 25 graus. A Orís, Osona, 13 graus, amb Posta, 22. I acabem a Riudecanyes, al Baix Camp, 20 graus ara mateix.
0: Molt bé, Jan, gràcies, tio. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Foc!
0: Hala.
3: Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.

0: acompanyant el Quevedo en aquesta història anomenada El Golpito, El Caprichoso. Bon dia des del Flash Matí.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Què passa, què? Tu també, no?
1: Jo en vull més, jo en vull més.
0: No en tenim prou de Quevedo. És l'artista del moment.
2: Vale.
0: Jo crec que... Vale, també vale. Per tu. Sí. Més o menys a la part que... Bad Bunny, no?
1: Bueno, aviam.
0: Bueno, també.
1: Cert matís, però sí.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
3: Sona bé.
2: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
3: Sona el nou Micra.
2: I el 0% TAE.
3: Sona que estreno Nissan.
2: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
5: 5, 6, 7, 8, valorado.
6: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
5: en España.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
10: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
11: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
12: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
11: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
13: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
14: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
13: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash. Flash FM.

Adéu, solucions i no problemes. Ara, ara. La remescla oficial del tema original de Figaflauas a Flash FM. Aviam, aquest dissabte estarem a les Carpes de la TN Esparreguera. Festa Flash FM, Carpes de la TN Esparreguera, amb qui us parla Héctor Ortega. Serà dissabte i us hi estem convidant. Estem regalant una taula VIP, bueno, més d'una, eh? Ara mateix una taula VIP per quatre persones amb una copa cadascú a les Carpes de la TN, a les Carpes d'Esparreguera. Si voleu anar gratis, ens ho heu de fer saber a través del WhatsApp 628 06 05 13. Va!

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. El Parlament aprovarà avui els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Els comptes són una injecció d'oxigen perquè pugui esgotar la segona part del mandat i seran segurament els últims de la legislatura marcada per diverses cites electorals. D'altra banda, un jutge ha dictat una ordre de detenció contra Vito Quiles, que de moment no s'ha pogut executar perquè la policia no l'ha pogut localitzar a la televisió on treballa. En un vídeo penjat a les xarxes aquest dimecres al vespre, el mateix Quiles ha acusat el govern espanyol d'emprendre una cerca judicial immediata contra ell des que va voler interrogar la dona de Pedro Sánchez i ha assegurat que no donarà a l'executiu la foto de la seva detenció. I aquesta matinada ha fet tot just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela i de moment la xifra de morts és de gairebé 2.300 persones i ja hi ha més d'11.200 ferits, un balanç que continuarà empitjorant perquè encara hi ha moltes persones que han quedat enterrades sota la runa i que les autoritats no han pogut treure perquè no tenen prou mitjans per poder retirar els edificis ensorrats amb seguretat. Els esports. Bèlgica, Anglaterra i els Estats Units s'han classificat pels vuitens de final. La victòria de Bèlgica ha estat sorprenent perquè perdien per 0-2 i a la pròrroga el partit s'ha resolt amb un 3-2 a favor dels belgues. Anglaterra també ha patit per guanyar el Congo. Harry Kane ha tornat a ser decisiu amb dos gols que han permès la remuntada i ara jugaran els vuitens de final contra Mèxic. I avui a les 9 a Los Angeles juga Espanya contra Àustria.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.

0: Coco. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, m'encanta.
0: Bon dia, penya, com esteu? Els que heu matinat avui en un dijous molt tonto ja de juliol, eh?
1: I tant, Gansi.
0: Aquest és el megacrack de la setmana. Som al Flash Matí. 8 i 4 minuts.
1: Mireu, home, mira, el cercador d'hotels amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. Ja el tenim aquí, eh? I trobaràs l'hotel que busques amb tota la informació i sobretot amb preus molt especials.
0: Sí.
1: Sempre us surt el preu final. Així també us estalviareu molt de temps. Teniu filtres que us faciliten la cerca d'hotels i disposen d'atenció al client 24 hores tots els dies de l'any amb penya d'aquí, eh? Amb gent de veritat.
0: Efectivament.
1: I on anem aquesta setmana a mamimir.com?
0: Doncs mireu, si teniu ganes d'escapar-vos a una illa,
1: sí,
0: apunta aquest pla perquè té molt bona pinta. A mamimir.com et porta fins a Puerto de la Cruz, un dels racons més bonics del món, de, en aquest cas, doncs a Tenerife.
1: Fantàstic.
0: Amb el Quevedo allà, et dirà hola, Quevedo.
1: Sí, sí, ens el trobarem pistes, allà.
0: Destí perfecte per combinar platges, natura i bon clima durant tot l'any i pots passejar doncs, pels seus carrers plens de vida,
1: oi,
0: descobrir el llac Martianez, visitar el Jardí Botànic de Puerto de la Cruz o acostar-te fins al Parc Nacional del Teide.
1: Exacte, i per allotjar-te, Mimir et proposa els Apartamentos Massaro.
0: Vinga.
1: Un complex amb piscina climatitzada, jardins, estudis totalment equipats i una ubicació ideal a menys d'un quilòmetre de la platja i del centre.
0: I el que us importa més, els preus i les dates. Del 14 al 16 de juliol pots reservar un estudi per a 3 persones amb esmorzar inclòs des de 133 euros.
1: Oh,
0: a gaudir de Tenerife aquest estiu, perquè costa molt menys del que imagines. A mimir.com.
2: Acabem d'escoltar la promoció especial de mimir.com. Ara l'Héctor i la Gemma ja saben en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb mimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb mimir.com.
0: I així engeguem nosaltres aquesta nova hora del Flash Matí de Flash FM. Amb Cano i Justin Quiles. Bon dia.
1: Bon dia.

Loving, loving you, es diu Still Loving, de la ESO, de la OSA, perdó, de la ESO, seria una altra cosa, de la OSA i Quevedo. Ai, per favor, necessitem dormir. Ja pa què, és el so de Farruko, va, amb Gracie, Steve Aoki, som al Flash Matí, o el que queda d'ell, al despertador de Flash FM, 8:13. Ja pa què.

0: Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graditeo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
7: Sona bé.
6: 4,3 litres de consum al 100.
7: Sona Qashqai e-Power.
6: I el 0% TAE.
7: Sona que estreno un Nissan.
6: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power.

0: l'híbrid més potent i eficient al 0% d'AE. Consulta condicions a Nissan.es.
1: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa-se del trànsit, és aquest trànsit dens, a Argelú, avinguda de Salou, ha anat dos sentits a la marxa, i a Casa General 3, entrada a la Massana en sentit nord. I això és tot d'un moment, és el Centre Nacional del Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
10: Flash FM, la ràdio.
11: Ladies and gentlemen,
10: Dance Leader.
12: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
13: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
14: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
15: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
14: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
10: La música que t'agrada sona...
16: Flash!
10: Flash FM!

0: realment amor a primera vista, eh? Omar Montes, Psycho, no pas de la personalitat, sinó es van quedar més en el físic. Aquí ens ho expliquen, Arena i Sal. Bon dia, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Ara mateix, 8:25 d'aquest matí de dijous 2 de juliol,
1: sí,
0: hem trobat el concurs més guapo d'aquest estiu, ja veuràs.
1: Doncs sí, mira, perquè a Los Angeles s'ha celebrat aquest concurs, es va celebrar el 26 de juny, i era un lloc on la gent que sortia, els participants,
0: sí,
1: havien de cantar cançons famoses, però en minionès.
0: En idioma dels Minions.
1: Exacte, exacte.
0: Que guapo.
1: És supergraciós i, de fet, he intentat imitar aquesta veu i és impossible, no sé com ho fan.
0: És molt complicat, eh?
1: Molt, mireu.
0: Mira. Deu fer un mal a la gola haver d'imitar la veu d'un Minion, no creus?
2: Sí, Titi me preguntó.
1: No, no em surt bé.
0: Hosti, no fas malament. A veure, no. com és?
2: Titi me preguntó si tengo mucha novia.
0: No està malament, eh?
1: Ah, sí?
0: No està malament,
1: oh, hosti.
0: Però quina cançó és aquesta?
1: Aquesta cançó no sé exactament, però van cantar Olivia Rodrigo, van cantar Bruno Mars, van cantar moltes cançons superfamoses. Aquesta hosti, exactament no sé quina és.
0: A veure, anem a buscar una altra. No sé quina és. Bueno, molt bé,
1: jo tampoc.
0: Molt bé.
1: Els van regalar al guanyador, a la guanyadora li van regalar una banana, un plàtan així gran de mandida, òbviament, eh?
0: Bé, bé, bé.
1: Però, mira,
0: bueno,
1: molt
0: per
1: guai.
0: Per fer una mica una picada d'ullet a la peli, molt bé.
1: Sí.
0: Bueno, escolta, doncs aquí cadascú que canti com pugui, com vulgui, però que sempre ho heu de fer, això sí, importantíssim, amb el so el ritme de Flash FM, eh?
1: I tant que sí, a tope.
0: Ah, doncs una miqueta més, per què no? Ara
1: però
0: amb Bizarrap
1: no,
0: i Daddy Yankee.
1: Molt, eh? Que si no plourà.
0: No, ja, ja. Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio. Anem a buscar la Bizarrap Music Sessions número 0. Bon dia.
1: Bon dia.

0: FM.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Consell de Ministres va aprovar ahir un decret que fixa l'increment extraordinari del 2,8% del salari mínim interprofessional amb efectes des d'ahir, 1 de juliol. Amb aquesta actualització, el salari mínim per hora passa de 8,80 a 9,05 euros, mentre que la retribució mensual per la jornada legal ordinària queda establerta en 1.568,67 euros. També el Consell de Ministres d'ahir va decidir que la CAS incorporarà la dietètica i la nutrició a la seva cartera de serveis a partir del 1 de setembre. La mesura es basa en l'evidència científica sobre la importància de l'alimentació en la prevenció, el tractament i el seguiment de diverses patologies, així com en la millora de l'estat de salut i l'evolució de les malalties cròniques. Destaca que el Ministeri d'Educació ha retirat els iPads dels centres de primera ensenyança de l'escola andorrana després de detectar que un canvi en les polítiques de seguretat de Google permetia als alumnes esquivar els filtres establerts i accedir a continguts inadequats, inclòs també de matèria de naturalesa sexual. Els centres acabaran el curs sense aquests dispositius i la previsió recuperarà la normalitat a partir del setembre. En termes econòmics, la variació interanual estimada de l'IPC es va situar al juny en el 4,2%, segons l'indicador avançat per estadística. La dada representa un descens de 7 dècimes respecte al maig, quan la inflació va arribar al 4,9. Tot i aquesta baixada, l'IPC continua per sobre del 2,4 de l'any passat o del 3,2 del mateix període del juny del 2024. A Escaldes Engordany, el Comú habilitarà entre el 4 de juliol i el 7 de setembre un nou aparcament a El Pedràs, situat a la zona del berenador de la Font de la Closa, a la zona d'Angulasters, i oferirà un servei gratuït a busos llançadora fins a Angulasters. La iniciativa busca millorar l'ordenació del trànsit, reforçar la seguretat i protegir l'entorn en una zona amb gran afluència de visitants durant l'estiu. L'aparcament disposarà d'uns 4.500 metres quadrats i capacitat per a prop d'un centenar de vehicles. I acabem parlant d'aquesta casa. Flaix Andorra manté el lideratge com a grup d'emissores musicals més escoltades al Principat i a Catalunya, segons la segona onada de l'Estudi General de Mitjans. Flaix FM i Flaixbac sumem 542.000 oients diaris. Flaix FM es situa amb 276.000 i registra el creixement més destacat de l'onada, mentre que Flaixbac conserva l'audiència de 266.000 persones. Els principals programes de les dues emissores també presenten una evolució positiva en les seves dades d'audiència. Trobareu més detalls sobre aquesta informació i moltes d'altres al nostre lloc web, a flaixandorra.com.

0: Aquesta es diu Moving to the Sun, des de l'àlbum 21 d'Ugel, amb un trenaté de nou a Flash FM.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Passen 4 minuts de 2 de 9, bon dia.

0: Aziu no tiene sentido, BL desde Barranquilla. I per tot el país, a través de Flash FM, Flash Matí, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: 8:37 minuts ara mateix.
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Hem de parlar del temps, hem de parlar de la calor. Jean Ponsa, bon dia.
3: Què tal, bon dia, família? Què tal esteu?
0: Estem una miqueta ja farts d'aquesta calor, però suposo que allò precisament no s'acaba, eh?
3: Correcte, és com la cançó que hi ha els Fligaflaues que diuen que no s'acabi, doncs una miqueta això és el que diu la calor, eh? Que ja. No s'acabi mai, perquè déu-n'hi-do, avui sí que és veritat que les temperatures han baixat una miqueta, un parell de graus.
0: Sí.
3: Gemma, jo crec que tu has dit que estàs tapat, no, aquesta nit?
1: Jo m'he tapat? Home!
3: Una miqueta, no?
1: En el moment que hi havia l'aire condicionat, sí.
3: Bueno, clar, sí,
0: però,
3: sí,
0: clar, però allò no és
3: però,
0: la...
3: Bueno, S'ha dormit millor avui, tot i que ja us avanço que avui serà doncs, novament un dia força assolellat, sense precipitacions, algun núvol a la tarda a les comarques de Girona, tot en perspectiva de cap a finals de setmana, aviam si sé parlar, tornin a pujar les temperatures bastant, eh? Per tant, aneu escalfant el pingüino
0: ja.
3: I els aires acondicionats i tota la pesca.
0: O sigui, encara no... ara mateix no estem en una de calor, però sí se viene.
3: Se viene. Se va liar.
1: Se vienen cositas.
0: Hem de parlar una miqueta també de les temperatures, per exemple, què marquen els teus termòmetres ara mateix?
3: Doncs mira, Tarragona amb 22 graus i mig, Barcelona 25, Santa Coloma de Farners 21 i els ports al Baix Ebre 13 graus. Aquí fa una mica fresca.
0: Ole, Jan, tens preparada la teva hashtag frase del dia? Ara ja no li dius el hashtag, eh?
3: Flashtag, la frase del dia.
0: La frase del dia. Quina és?
3: Qui tenint el bé tria el mal, que no s'enfadi perquè li pugui passar.
0: Qui tenint el bé tria el mal...
3: Que no s'enfadi pel que li pugui passar.
0: Les conseqüències són el seu problema, no?
3: Correcte. Quan tens el bé i escullis el mal, allà tu.
1: No m'ha convençut. Ho sento.
3: Bueno, perquè escullis el bé.
0: No té l'aprovat de la Gemma de Way, saps?
3: Bueno, la Gemma... Li falten estudis de la frase del dia.
1: Em falta Tefal.
0: Ja ho ha acabat ja o no?
3: Vinga, va, següent tema.
0: Vinga.
4: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
5: Sona bé.
4: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
5: Sona el nou Micra.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno Nissan.
4: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Ara, Jan, sí que pots dir allò de següent tema.
3: Vinga, som-hi, gas!
0: Següent tema.
3: Te vi,

0: paciència, quina paciència necessitem a vegades al matí, a la carretera, a la feina, amb aquell jefe que us cau tan malament, aquells companys a vegades. Ai,
1: quina mandra, quina mandra.
0: Bad Bunny, la difícil, 2020, 8:45, exactament ara mateix d'aquest dijous 2 de juliol. Hem de parlar de la velada de l'any. Hem de parlar també, però recuperant el momentazo de la Noel, quan li va fallar l'autotune.

0: Va haver-hi molt bif aquí, entre l'Ibai i l'Anuel.
1: Però això va ser realment perquè van tenir un problema amb l'streaming, amb l'autotune de l'Anuel.
0: És que igualment el tio va arribar supertard, és que és un person, a mi no em cau gens bé.
1: Ja.
0: I he de dir que la velada 5, l'Ibai l'ha tornat a convidar,
1: Torna l'Anuel,
0: Torna l'Anuel a la velada i tenim altres també com el Yandel.
1: Ah, molt bé, el Yandel, mític.
0: Tenim un altre que és el Juanes.
1: Juanes, la camisa negra,
0: no fotis. M'encanta Juanes. Bat Gial.
1: Se pone loco. Quina velada és ja?
0: La cinquena.
1: Cinquena,
0: Sí.
1: Aquest esdeveniment, que al final és l'Ibai convidant a penya famosa perquè facin com una...
0: Perdó, la sisena. La cinquena va ser la que va anar a l'Anuel, també, fer que això que has posat.
1: I el que fan que és fer una mica com de lluita lliure, no?, al final.
0: Bueno, hi ha diferents combats entre diferents influencers i entremig, doncs, canten aquests artistes, d'acord? Que serà el 25 de juliol d'aquest any. A les 7 de la tarda començarà. Sempre comencen una miqueta tard per el tema de la calor i aquestes coses, perquè al ser a Sevilla, allà et mors de la calor.
1: A Sevilla,
0: vale?
1: Eh?
0: Sí, Sevilla. Lucho RK i La Pantera, també.
1: Molt bé, La Pantera, bueno, potser no la ubiqueu tant. Va cantar amb el Quevedo unes quantes cançons i tal. Molt bé.
0: Exacte, sí.
1: I qui va de famós i tal? Encara no se sap, perquè entenc que aquests són els que canten, no?
0: Exacte, aquests són els que canten. I llavors de famosos, doncs, per exemple, tenim la Rorro, que s'ha anat a Xina uns mesos a entrenar.
1: La del Pablo, no?
0: Sí, Pablo, voy a cocinar. I van altres persones també, que és que són un mogollón. Molts no els conec, ja. Sé que n'hi ha de Llatinoamèrica i altres espanyols. I clar, i d'això es tracta, no? De passar-ho bé i de veure... Bueno, el que no falla és el virus. Aquest tio està cada any a la velada.
1: Quin virus? Què és això, virus?
0: El virus és un tio. És un tio que un dia, que en una velada...
1: I el hantavirus, el coronavirus, quin virus? Adiós. Passa l'antivirus allà, per favor.
0: El virus.
1: Però el Kaspersky allà.
0: És el que està amb l'Andrea Garte, de nòvio.
1: No sé qui és l'Andrea Garte.
0: És una influencer. I el virus ja el van pillar amb una velada fent trampes. Es va... No sé què s'havia pres, que no s'havia de prendre.
1: Gaudim un cop més de l'Anuel aquí i ja passem a una altra cançó, va. Un cop segon, va, som-hi.

0: ja.
1: Ja? No puc parar.
0: Aviam quant de tard fa, aquest any.
1: Bessa.
2: T'aixeques, cuides, et rentes les dents i poses el Flaix Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
1: Sona Dai Dai, vinga. Shakira i Burna Boy.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
2: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
4: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
10: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
11: Les millors braves d'Andorra?
12: No vagis al Barra Mars.
11: Un bon bacallà al pil-pil.
12: No el demanis al Barra Mars.
11: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
12: Oblida tant del Barra Mars.
11: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
12: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
11: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
13: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
14: Andorra 93.8.
15: Flash FM.
0: Escoltes el Flash Matí.

0: Que no sea contigo, és el Biza. Quan, diguéssim, va trobar la persona adequada en Quevedo per cantar aquesta cançó, aquest himne, la Bizarrap Music Sessions número 52, coneguda com la del Quédate. De nou a Flash FM, som al Flash Matí, com esteu? Bon dijous a tothom, 2 de juliol. Sona Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Bon dia, són les 9. El Parlament aprovarà avui els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Els comptes són una injecció d'oxigen perquè pugui esgotar la segona part del mandat i seran segurament els últims de la legislatura marcada per diverses cites electorals. D'altra banda, un jutge ha dictat un ordre de detenció contra Vito Quiles, que de moment no s'ha pogut executar perquè la policia no l'ha pogut localitzar a la televisió on treballa. En un vídeo penjat a les xarxes d'aquest dimecres al vespre, el mateix Quiles ha acusat el govern espanyol d'emprendre una cacera judicial i mediàtica contra ell des que va voler interrogar la dona de Pedro Sánchez i ha assegurat que no donarà a l'executiu la foto de la seva detenció. I aquesta matinada ha fet tot just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela i de moment la xifra de morts és de gairebé 2.300 persones i hi ha més de 11.200 ferits. Un balanç que continuarà empitjorant perquè encara hi ha moltes persones que han quedat enterrades sota la runa i que les autoritats no han pogut treure perquè no tenen prou mitjans per poder retirar els edificis ensorrats amb seguretat. Els esports. Bèlgica, Anglaterra i els Estats Units s'han classificat pels vuitens de final. La victòria de Bèlgica ha estat sorprenent perquè perdien per 0-2 i a la pròrroga el partit s'ha resolt amb un 3-2 a favor dels belgues. Anglaterra també ha patit per guanyar el Congo. Harry Kane ha tornat a ser decisiu amb dos gols que han permès la remuntada i ara jugaran els vuitens de final contra Mèxic. I avui a les 9 a Los Angeles juga Espanya contra Àustria.
2: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
2: Flash FM.
4: La que manda.

0: número 1 de Flash FM al llarg d'aquesta setmana per segona consecutiva. Vinga, 1A, Quevedo, amb Elvis Crespo. Es diu La Graciosa. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Te veo La Graciosa. Te veo en les carpes d'Esparreguera, eh?
1: Allà serem.
0: Senyora, aquest dissabte festa Flash FM. A les carpes LTN Esparreguera, a les carpes d'Esparreguera. Aquest dissabte, qui us parla, l'Héctor Ortega, us espero allà per doncs, passar una nit estupenda, tu, fantàstica, eh?
1: Sí.
0: I a més, amb vosaltres, si voleu, gratis, perquè estan sortejant taules VIP perquè hi aneu acompanyats de 3 persones, eh? Guanyador, guanyadora, més 3 acompanyants, amb una copeta cadascú
1: has
0: de vosaltres.
1: Has vist? Ai, quin xollo, tu.
0: Tot plegat gratis si envieu un missatge a través del WhatsApp del Flash Matí.
2: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: Simplement ens heu de dir que voleu anar a les carpes d'Esparreguera aquest mateix dissabte i us apuntem al concurs i potser us toca una taula VIP, vale? Perquè aneu allà a passar la nit del dissabte gratis amb una copa, entrada lliure, o sigui, entrada gratis pels guanyadors,
1: sí, sí, sí,
0: eh? La resta,
1: sí,
0: no, clar, evidentment, la resta...
1: Tant de bo poguéssim portar tothom, però...
0: Exacte, exacte. Va, qui vulgui una d'aquestes taules VIP, 628-06-05-13.
2: Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.
0: Un matí amb el Jay Wheeler i l'Omar Kurz fent-li el remix del De Lejitos. Som-hi.

Lucre BM al Flash Matí. Apropant-nos a un quart de 10 ara mateix d'aquest dijous. Segon dia del mes de juliol. No desconnecteu d'aquest programa, que encara tenim molta música per vosaltres, per aquells i aquelles que esteu fent els primers quilòmetres del dia, pels que ja esteu treballant. Sigueu on sigueu, al mapa, eh? Aram Benito, Bad Bunny, Nueva York.

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM. Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
3: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
4: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
5: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des

0: només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sort del trànsit, de seguir en trànsit d'Ens, a la que gel 1, avinguda Salou, en sentit nord. Pel que fa a la resta de la xarxa viària del Principat, la circulació és fluida. I això és tot d'augment des del Centre Nacional del Trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Flash FM. Let's go! El poder del ritme.
8: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
9: Dijous 9 de juliol tens una nova cita amb les Pool Parties. After Work a Anyós, Parc Can Babel de Kid, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, prepara't per una tarda de hits musicals i energia non-stop.
8: El millor After Work de l'estiu t'espera a Anyós Parc. Ven a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
10: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
4: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
11: Flash.
4: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: Cremita de vainilla con coco. Coco és el títol d'aquesta cançó del porto-riqueny Omar Kurz. 100% d'estiu, eh? Mira, mira, la platgeta.
1: Ai, com m'agrada.
0: Els ocellets, eh? D'aquests, no sé, d'aquest inici del dia. Saps com veus els ocellets
1: sí,
0: al principi de
1: la matí? Sí, que a vegades estàs al llit i quan els escoltes cantar dius merda.
0: Ja.
1: D'aquí res em sona el despertador.
0: Efectivament, però sempre teniu aquest programa a l'altra banda. Flash matí.
1: I tant.
0: Avui edició dijous 2 de juliol. És un dia interessant, misteriós.
1: Doncs sí, perquè avui és el Dia Internacional dels OVNIs. Objectes Epa. Voladors no identificables. Que no extraterrestres...
0: Identificats, o identificables. Identificats, no? Dels ovnis, vaja.
1: Ja m'heu entès, els ovnis de tota la vida. I per què...
0: Què
1: se celebra avui? Doncs perquè un dia, el 2 de juliol del 1947, es va produir el conegut incident de Roswell.
0: Què és això?
1: Doncs mira, és una suposada nau espacial que va impactar el desert de Mèxic, vale?
0: Ah, bueno.
1: Que, òbviament, suposat.
0: Teories, no?
1: Suposat.
0: Ja.
1: Però bueno, escolta, i també es diu a cada 11 de cada mes no es va a Montserrat a fer una observació d'ovnis?
0: Sí.
1: Jo hi vull anar
0: sí.
1: algun dia, tio. Ha de
0: sí,
1: ser
0: sí.
1: curiós.
0: Algun dia, depèn de si vas ben preparat
1: tio,
0: o no.
1: Tio, vinga!
0: Com vagis de preparat, potser en veus un o dos o tres o cap ni un, saps?
1: Bueno, mira, em passaré a la pissarra, agafaré un rotulador d'aquells, els oloraré una estoneta i m'aniré a buscar ovnis.
0: Meravellós. Som al Flash Matí, va, aterrem una miqueta nosaltres, eh? Amb el JC Reyes, així ens plantem a 2:15 d'aquest dijous amb el Loquita. Som al Flash Matí, som-hi, va!
1: Bon dia!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla aquí en Barceló. El Consell de Ministres va aprovar ahir un decret que fixa l'increment extraordinari del 2,8% del salari mínim interprofessional amb efectes des d'ahir 1 de juliol. Amb aquesta actualització, el salari mínim per hora passa de 8,80 a 9,05 euros, mentre que la retribució mensual per la jornada legal ordinària queda establerta a 1.568,67 euros. També el Consell de Ministres d'ahir va decidir que la CAS incorporarà la dietètica i la nutrició a la seva cartera de serveis a partir del 1 de setembre. La mesura es basa en l'evidència científica sobre la importància de l'alimentació en la prevenció, el tractament i el seguiment de diverses patologies, així com en la millora de l'estat de salut i l'evolució de les malalties cròniques. Destaca que el Ministeri d'Educació ha retirat els iPads dels centres de primera ensenyança de l'escola andorrana després de detectar que un canvi en les polítiques de seguretat de Google permetia als alumnes esquivar els filtres establerts i accedir a continguts inadequats, inclòs també de matèria de naturalesa sexual. Els centres acabaran el curs sense aquests dispositius i la previsió recuperar la normalitat a partir del setembre. En termes econòmics, la variació interanual estimada de l'IPC es va situar al juny en el 4,2%, segons l'indicador avançat per estadística. La data representa un descens de 7 dècimes respecte al maig, quan la inflació va arribar al 4,9. Tot i aquesta baixada, l'IPC continua per sobre del 2,4 de l'any passat o del 3,2 del mateix període del juny del 2024. A Escaldes, en Gordany, el Comú habilitarà entre el 4 de juliol i el 7 de setembre un nou aparcament a El Pedràs, situat a la zona del berenador de la Font de la Closa, a la zona d'Angulasters, i oferirà un servei gratuït a busos llançadora fins a Angulasters. La iniciativa busca millorar l'ordenació del trànsit, reforçar la seguretat i protegir l'entorn en una zona amb gran afluència de visitants durant l'estiu. L'aparcament disposarà d'uns 4.500 metres quadrats i capacitat per a prop d'un centenar de vehicles. I acabem parlant d'aquesta casa. Flash Andorra manté el lideratge com a grup d'emissores musicals més escoltades al Principat i a Catalunya, segons la segona onada de l'Estudi General de Mitjans. Flash FM i Flashback sumem 542.000 oients diaris. Flash FM es situa amb 276.000 i registra el creixement més destacat de l'onada, mentre que Flashback conserva l'audiència de 266.000 persones. Els principals programes de les dues emissores també presenten una evolució positiva en les seves dades d'audiència. Trobareu més detalls sobre aquesta informació i moltes d'altres al nostre lloc web, a flashandorra.com.

0: Fate en solitari amb una cançó de fa dues temporades anomenada Luna. De nou a Flash FM, som el despertador d'aquesta emissora, som el Flash Matí. Avui és dijous. Si algú s'acaba de connectar, gràcies per triar el Flash Matí. Passen gairebé 5 minuts de 2:15.
1: I a tu t'agrada la benzina?
2: La gasolina!
3: Flash!
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Ah, bon dia!
4: Amigos, this is Dimitri Vegas, unlike Mike. You can now listen to our new single...

0: és digne, eh? Dimitri Vegas, Like Mike, això és el Màquina Time, el Flash Matí, Màquina Time. 9:37 minuts, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: Bueno, va, estem aixecant el país, eh? Si esteu amb nosaltres, bravo. Paciència a la carretera, Txiru-Txaru, és dijous, 2 de juliol.
1: Poc a poc. Quin temarro, no?
0: Escolta'm, demà estarem de festa a Polinyà, eh? Demà és el dia, per fi, de la festa major jove i de la nit en què Flash FM us estarà acompanyant literalment tota la santa nit de divendres a dissabte.
1: Fantàstic.
0: Demà estarem per la festa major jove ubicats a la pista poliesportiva del Parc de la Riera de Polinyà.
1: Molt bé.
0: Sergi Domena, Miquel González i qui us parla, Héctor Ortega. Fins a altres hores de la matinada, moltíssimes samarretes i, escolta, doncs un any més que estarem allà fent una miqueta de les nostres, d'acord?
1: Sí, sí, ja és la nostra casa.
0: A veure, parlem una miqueta del temps. Jean Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Bon dia.
0: Hem de parlar de la calor, tu vas dir que s'està apropant una nova onada de calor. Ho mantens o ho retires?
2: Ho mantinc al 100%. De fet, avui estem en un dia d'aquests així de transició, que la temperatura ha baixat una mica. De fet, ara mateix tenim en torn a un grau menys que ahir a la mateixa hora. Bueno, un grau tampoc és molt, però
0: no
2: bueno,
0: gaire, no?
2: S'ha notat una miqueta al matí, sobretot, eh?
1: Sí.
2: Però, vaja, la mala notícia és que sembla ser que a partir de diumenge la temperatura pujarà de forma exponencial cap a l'infinit i més enllà.
1: Durant quants dies, més o menys,
2: doncs, mira, segurament mínim una setmana.
0: Vola, per favor!
2: Per tant, a suar, eh? A suar la setmana que ve. No ens avancem encara.
0: Ja.
2: Avui ens espera un dia, doncs, novament acompanyat pel sol, calor, poseu-vos crema solar, aneu a la platja, a la piscina. No aneu amb bici, perquè si no us morireu. Aneu amb bici a partir de les 9 del vespre i poca cosa més.
0: Si sortiu a córrer, també espereu al vespre, no?
2: Correcte, sí, que després la gent es desmaia i necessitem ambulàncies i es gasten recursos
1: impostos i...
0: Ja, no, per favor. No, però a vegades, jo què sé, vas pel carrer i veus algun iaio allà a la parada d'autobús a les 3 de la tarda, ple solaco, i dius, senyor...
1: Si ell té que fer compromisos, tampoc és culpa seva.
0: Home, sí, evidentment.
1: Ai, pobres iaietes.
2: Jo crec que no s'ha de sortir al carrer. Tothom a casa amb l'aire o aneu a nedar al mar, que ja no us passarà res.
0: Aviam, repassem temperatures, vinga.
2: Doncs mira, Vieia, 15 graus, Cabanes, 26, Pinós, al Solsonès, 16 graus, i a les Borges Blanques, un poble molt Flash FM, a les Garrigues, 20 graus.
0: Molt bé, Jan, fins demà, tio.
2: Vinga, fins demà.
1: Adéu.
0: Som al Flash Matí i això continua. Gràcies per ser-hi, bon dia.
1: Bon dia.

0: nom de l'àlbum del Quevedo, el darrer d'aquest artista de les Illes Canàries, que evidentment està vivint el seu millor moment artístic, eh? Quevedo,
1: vale.
0: Amb la nova línia, el Golpito, el flash matí, 3:15 de 10 d'aquest dijous. Ara amb una altra col·laboració de luxe, Bad Gyal i Chencho Corleone. Sona Choque! Passa.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Jan, abans de res, sintonia dramàtica per fer-ho tot
2: més... Han rajat del Jan Ponsa.
3: Bon dia, Jan.
2: Hola.
3: Aquest és un missatge per en Jan. Jan, ahir et vaig veure els stories de l'Instagram del Flash Matí. I ostres, mira que ets guapo, eh?
2: Oh!
4: S'acaben de començar a seguir una tia Insta, potser és ella.
5: Epa! Escolta, Jan, repassem el temps, va.
4: Vinga, avui serà un dia novament molt tranquil a Catalunya, molt sol.
5: S'ha posat nerviós.
4: Home, aviam, bastant xou.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Cort Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llarg, bellesa, cultura... Les rebaixes del Cort Inglés. A la botiga web i app.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Bizum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
11: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
12: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
13: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
12: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash FM. La ràdio.
14: Ladies and gentlemen.
0: Dance Leader.

0: FM.
1: Flash.
0: Algo Dada.
2: Flash FM.

0: 93.8.
1: Escoltes el Flash Matí.

Això es diu Inza, 1, 2, 3, let's go. Si necessites reggaeton, doncs una miqueta més de flash matí per aquest matí, què et sembla, eh? 2 de juliol, dijous, de Bad Bunny, eh? Ja trigava en sonar aquesta, per exemple. Això és EO. Ella viene por...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. El Parlament aprova avui els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Els comptes són una injecció d'oxigen perquè pugui esgotar la segona part del mandat i seran segurament els últims de la legislatura marcada per diverses cites electorals. D'altra banda, un jutge ha dictat un ordre de detenció contra Vito Quiles, que de moment no s'ha pogut executar perquè la policia no l'ha pogut localitzar a la televisió on treballa. En un vídeo penjat a les xarxes, aquest dimecres al vespre, el mateix Quiles ha acusat el govern espanyol d'emprendre una cacera judicial i mediàtica contra ell des que va voler interrogar la dona de Pedro Sánchez i ha assegurat que no donarà a l'executiu la foto de la seva detenció. I aquesta matinada ha fet tot just una setmana del doble terratrèmol a Venezuela i de moment la xifra de morts és de gairebé 2.300 persones i ja hi ha més d'11.200 ferits. Un balanç que continuarà empitjorant perquè encara hi ha moltes persones que han quedat enterrades sota la runa i que les autoritats no han pogut treure perquè no tenen prous mitjans per poder retirar els edificis ensorrats amb seguretat. Els esports. Bèlgica, Anglaterra i els Estats Units s'han classificat pels vuitens de final. La victòria de Bèlgica ha estat sorprenent perquè perdien per 0-2 i a la pròrroga el partit s'ha resolt amb un 3-2 a favor dels belgues. Anglaterra també ha patit per guanyar el Congo. Harry Kane ha tornat a ser decisiu amb dos gols que han permès la remuntada i ara jugaran els vuitens de final contra Mèxic. I avui a les 9 a Los Angeles juga Espanya contra Àustria.
0: Sona el Mega Crack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Liner Zombel. Aquesta setmana com a mega crack a Flash FM. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Vinga, nova hora en marxa, 10 i 4 minuts. Bueno, hem de parlar d'una cosa que té aquesta banda sonora.
1: Aviam.
0: Espera, eh?
1: Sí, sí, m'espero.
0: Estamos bien, yo.
1: Vinga, va, arranca.
0: Vámonos.
1: Oh, mamá, ya.
0: Ya la ubiquem o no?
1: Gran te falto.
0: El GTA, ja.
1: El GTA, sí.
0: Ja toca, ja toca, no, ja està, tio.
1: Tothom està esperant ja que surti al novembre. No sabem a quin preu sortirà, però segur que caríssim. I mira, hi ha un home, una parella, que s'han fet molt virals perquè ell ha creat un contracte per la nòvia que ha de signar perquè li permeti jugar sense cap tipus d'interrupció al GTA quan surti, d'acord? Sí, i tenim diferents preguntes, diferents conceptes que hi surten, com per exemple, hi posa dia del 19 de novembre del 2026 al 29 de novembre puc jugar al GTA tot el que vulgui.
0: 10 dies non-stop per provar el joc i començar a familiaritzar-se, clar, normal.
1: Està estrictament prohibit passar per davant de la tele o el monitor mentre estigui en missió amb la cinemàtica, etc, etc. Si fallo una missió, està prohibit dir-me només és un joc, pots fer-ho després, o no has jugat ja suficient estona.
0: Prohibit.
1: Prohibit, exacte. Totes les abraçades, petons, conversacions, etc, etc, s'ha d'esperar fins que acabi de jugar. Vale? Qualsevol tipus de conversació. Si m'has comprat el joc o has aportat almenys $40, pots eliminar una estipulació del
0: contracte.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: I això s'ha fet molt viral.
0: Doncs
1: i jo
0: normal.
1: Penso que la nòvia és una papanata. Jo no aguantaria això. Juga el que vulguis, fillet meu, però a mi un contracte no, eh?
0: Ja, un contracte
1: tu de què vas?
0: Ja innecessari. Deixa'm en pau, tio. Tota la raó del món.
1: I també, si neixes el 19 de novembre, GTA et regala el joc, eh? I et donen festa també a la feina.
0: Si és el teu cumple el 19 de novembre, et regalen...
1: No, si neixes.
0: No, te la regalen... O sigui, els pares.
1: Els pares, exacte. El bebè, no.
0: Parto inducido.
1: Sí, sí.
0: Bueno, escolta, està molt bé. GTA, aviam si, no sé, arriba a complir aquestes expectatives, no?
1: Aviam si no es retrasa més.
0: Quant de temps es porta parlant d'aquest joc? Ostres,
1: anys, anys. És que els gràfics són espectaculars, però clar, no arriba mai.
0: Nova hora en marxa. Flash matí, va.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash matí.
3: Com m'agrada.
0: Un matí sin pijama. Solo

Les 10 i 11 minuts ara mateix d'aquest dijous, 2 de juliol. Som al Flash Matí de Flash FM. Seguim posant música pel vostre matí. Ara sona Muchacha. Bon dia.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
4: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
9: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria. Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina.
10: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
11: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
10: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
11: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
12: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
13: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
12: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: El nostre so és únic.
0: Flash.
1: Go!
0: Flash FM Andorra. You can't stop the tears from falling. Oh, oh, the jam. Oh, the...

0: Per si no us en recordàveu del títol, el vas recordar ni recordant, Baby Hello, Baby Hello. Rau Alejandro, Bizarrap, el mateix dia que van publicar aquesta i la Music Session 56.
1: Sí.
0: Poc es parla també d'aquella cançó que va passar una miqueta més desapercebuda, sí, que el, sí, Baby, sí, Hello.
1: Mai saps quan petarà.
0: 10:24 d'aquest dijous, 2 de juliol. Som al Flash Matí, tenim la samarreta d'avui ara mateix aquí, ben dobladeta, ben neta.
1: Preparadíssima.
0: Planxada per vosaltres, ara mateix la regalem. D'aquí a un parell de cançons, marqueu el telèfon, el mòbil, i espereu-vos a apretar el botó de trucar fins aquí a dues cançons. Però podeu marcar ja el telèfon.
1: Vinga, va, 93-545-68-68.
0: Per si algú no el tenia aquí, allò...
1: El guardeu.
0: Home, saps? 93-545-68-68.
2: HPR, otra cosa!
0: Una d'elles, d'aquestes dues cançons, és la que ja comença a sonar. Bad Bunny, precisament. En aquest cas, amb la de Voy a llevarte pa Puerto Rico. Som-hi! Yo la...

0: i tota la colla de productors amb aquesta proposta de l'any 2017 que avui sona de nou a Flash FM. Vinga, el Flash Matí, dos quarts tocats d'11, moment de trucar.
1: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Si voleu aconseguir la nova samarreta del programa del Flash Matí. Aviam, queden poquíssimes unitats.
2: La veritat és que sí, ara sí, eh?
0: I no és la típica cosa que diuen, va, no, no, s'estan no. acabant les samarretes. No, no, literal, eh?
2: Literalment, queden pocs dies també per la temporada.
0: Jo veig el fons allà de la capsa, eh? Sota la samarreta,
2: miau,
0: la veritat, eh? Hola?
3: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
3: José Manuel.
0: José Manuel, em penso que tu t'emportes la samarreta. José Manuel, mira, també un fort aplaudiment, xaval.
3: Oh, t'emportes la samarreta que m'emporto alguna cosa. Bueno, tampoc he jugat gaire, però mira.
0: Sinceritat per damunt de tot, eh? Molt bé, José Manuel, sí, sí. Doncs avui sí, tio. Tota teva aquesta samarreta, bravo.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Tu on estàs ubicat? Des d'on truques, tio?
3: Des de Barcelona.
0: Ah, molt bé. I què estàs fent ara mateix? Estàs treballant o què?
3: Doncs mira, vinc de la maquinista de comprar quatre coses i vaig cap a casa, que fa una calor que pela.
0: Ah, bueno, mira, doncs estaràs millor en lloc que a casa amb l'airet o el ventilador, ja t'ho dic.
2: Literal.
3: Sí, ja t'he dit que sí. Sí, ja. Sí.
0: Escolta, doncs fem una cosa, no pensis, gràcies per trucar i enhorabona per la samarreta, d'acord?
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Vale. Gràcies a tu.
0: Vámonos, samarreta regalada, una més i una menys.
2: Exacte, una menys a l'armari.
0: Mira, fins al dia... Espera, deixa'm mirar el calendari perquè us dic el dia exacte, d'acord? Fins al dia 17 de juliol. Encara podeu aconseguir-ne una d'aquestes, però llavors ja...
2: Llavors ja un resplendor ja se pum.
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Va, sona Rels B, tu vas sin.
4: Vente y no te quites que tú vas sin. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca.

0: el Flash Matí.
1: Els participants
2: sí.
1: havien de cantar cançons famoses, però en minionès.
2: En idioma dels Minions.
1: Exacte.
2: És molt complicat, eh?
1: Molt, mireu. Mira.
2: Deu fer un mal a la gola.
3: Titi me preguntó...
1: No, no em surt bé.
2: Hosti, no fas malament. A veure, no. com és, com és?
3: Titi me preguntó si tengo muchas novias.
0: Flash Matí.

Es va treure de la màniga un àlbum sencer, tot un disc, anomenat 21, és Ugel. El mateix del Jamaica, en el tenim 100% ubicat, en aquest cas. Moving to the Sun, el flash matí d'aquest dijous 2 de juliol del 2026. Això continua ara amb Sopa de Cabra, Suimon DJ, Camins, Somnis i Promeses.

0: Anando.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
5: I molta festa.
4: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
5: I un any més tornen les after parties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
4: Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a brunchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
6: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
8: Si agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
9: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
8: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
10: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Andorra. Flash FM 93.8.

de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

A falta d'avui, doncs mira, per començar el dia millor encara, eh? Dai, dai! El flash matí d'aquest dijous 2 de juliol del 26. Let's go! De recta final. I qui no pot faltar per aquesta recta final del programa? Doncs el Quevedo, especialment aquest artista que està imparable amb el Ni Borracho.

0: Aquesta va ser la carta de presentació d'aquests artistes, un parell d'artistassos, Ale i Orgaki, amb el seu capat merenguetón. Així tanquem el flash matí d'aquest dijous. Gemma Manzanero, tenim la dada curiosa o no?
1: Tenim. Quan aplaudim, una mà fa més esforç que l'altra.
0: Això és real o no?
1: Proveu-ho.
2: Sí.
0: Quina és la que fa més força? La...
1: Nene, hi ha una que es queda quieta. Sí, sí. La teva mà dominant és la que es mou, l'altra es queda quieta.
2: L'esquerra és la meva bona.
1: Ah, sí? Ets esquerrà?
2: Sí. No, no sóc dretà, però és l'esquerra la que fa més força.
0: Una miqueta hipòcrit, això, eh?
1: Aplaudeix del revés.
2: Sí, sí, sí.
0: A veure, fes-ho.
2: Mira. I aplaudeixo fort, eh?
0: Bueno, clar, però resulta que ràdio ningú t'està veient, però és veritat que l'hermana aplaudeix raro, eh?
2: Sí.
1: Gerard, els que ens estigueu escoltant, els dretans, la que moveu més és la dreta i esquerra l'esquerra, però l'hermana no.
0: Bueno, escolta, de l'1 al 10 la dada no està malament. Me l'havies plantejat molt malament i no està... Espera, està normal.
1: És curiosa, hem fet participar la gent a casa o al cotxe on estigui.
0: Segurament, segurament.
1: Ja està, vinga.
0: La dada average. Bueno, va, tanquem així el programa d'aquest dijous.
1: Ara classifiquem les dades.
0: Home, ja, sí, a bones hores, que s'està acabant la temporada. Ara posarem nota a les dades del final de cada show.
1: Has fet tu.
0: Va, demà tornarem a les 6 del matí. Demà tindrem més samarretes i també més taules VIP per la festa flash d'Esparreguera d'aquest dissabte. Vull dir que...
1: Molt bé.
0: Demà us citem a tots i a totes a partir de les 6 del matí. Ara us quedeu amb el Maravaller. Sí. Armand, una paraula així d'última hora.
2: Que ningú marxi.
0: Meravellós.
3: Flash FM. Són les 11.

0: Vinga, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Excel·lent, excel·lent, absolutament. Que ve del costat d'Elvis Crespo, ja la coneixes, es diu La Graciosa. És el nostre número 1, la cançó amb més ritme de totes les que tenen ritme. El number 1 del nostre calibre 45. Començant nova hora, 11:04 del matí. This is Flash FM. Què ha passat, l'Elvis Crespo, al final de la cançó? No, calla, tu! Bona família, què tal? Bon dia, com esteu? Després del flash matí, l'Héctor i la Gemma, que ja marxen de l'estudi, jo el primer que he fet, evidentment, és pujar el... Bueno, baixar la temperatura de l'aire condicionat. La tenien a 26. Si jo vull que faci calor dins de l'estudi o fent ràdio...
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ja baixo al carrer i la faig des del carrer, la ràdio, amb la calor que fa allà, allà baix. Però, home, sí, hosti, de debò. Ara ja està posat l'aire, ara ja es pot fer ràdio, de debò. Per tant, comencem. Vinga. Jo us portaré fins a les 4 de la tarda, per tant, que ningú marxi, poseu-vos còmodes, és dijous, escoltes El Poder del Ritme. Bon dia.

Vaya pavo, el Mike Towers, fent una cançó en nom de Tinky Winky. Dipsy, Po i Lala, eh? Era nom de Teletubi que li va posar aquesta cançó. Lala, Mike Towers 2023. Ara podria fer cançons amb la resta de Teletubbies, no? Estaria guapo, la veritat, eh? Li compraríem, també, perquè és un màquina, el tio. 11:10. Una de les cançons de l'estiu es diu Chica 305.

0: poder del ritme.
1: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
2: I molta festa.
1: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
2: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
1: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenés tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenés Andorra i Pirenés Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenés et vindrà de gust.
4: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra.

0: Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
1: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
3: El nostre so és únic. La

0: ja ho sentiu, eh? Les coses bones lleguen al golpito, al golpito. Que encara que pugui semblar el contrari, vol dir, poc a poc, les coses bones triguen. Allò, poc a poc, de mica en mica s'omple la pica i van arribant, eh? No vulgueu que l'èxit arribi d'un dia per l'altre, així com per art de màgia. No, no, no, vale? Sí o no?
1: Vale.
0: Ah, perfecte, perfecte. Mira, va, saltem directament cap a Hugel amb el seu Jamaican Bam Bam, que està sent molt calent aquest estiu.

0: connexió 100% portorriquenya. Mora, al costat de la Rose, per fer aquest tema que es diu Aurora, que anava publicat al disc que va treure Mora l'any passat, que es deia Lo mismo de siempre. Ens vam quedar amb aquesta perquè sona molt i molt bé. Sonant a Flash, evidentment, on si no. Vinga, família, aquest dijous, i això només pot voler dir una cosa, que estem a prop del cap de setmana, demà serà divendres. Quines ganes. Quita ganes de Juan Magán.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

costat del colombià Fei, del Fercho, per fer aquest tema que es diu Perro Negro, que acaba així com molt de cop, ara ho veureu. A mi aquest tema se'm fa curt, sincerament, dura dos i poc. Crec que l'haurien d'haver fet una tornada més. No sé per què, pues la van parar de cop. Mira, mira, mira, ja veuràs, eh? I ja està, aquí hi havia d'haver una tornada més, trobo, opino, eh, opino. Però bueno, escolta, ells sabran, que ells en saben, la veritat. Escoltarem el Dardos de Romeo Santos i Prince Royce abans del nou remix del De Lejitos, que és un tremendo èxit. Sonant a Flash.

Bad Bunny amb Chencho Corleone. Si tu me lo pides, yo me porto bonito. Bueno, si ens ho demana segons qui, doncs segurament doncs, ens portem millor, no? Ja sabeu per on van aquests tiros, el Bad Boy, el Chencho, clar que sí, des de l'àlbum d'Un Verano Sin Ti, que hem recuperat aquesta hora, quan apostarem per una novetat de les xules a Flash FM, a les 12:10. Es diu La Setmana i sona així de bé.

Passaran els anys i panys i aquesta cançó continuarà sonant així de fort, així de bé, així de putantorra. Els Tyets, amb el seu Coti per Coti, va popularitzar la sardana altre cop i a més aquí et posem el remix, que és encara més canyero. Ens estem apropant a les 12 del migdia, queden uns minutets, ja sabeu, a les 12 aquí, com mana la tradició a la regió, no farem la missa de 12, el que farem serà escoltar el nostre Vega Crack. Què us sembla? Abans d'arribar-hi, una mica de Shakira i BL i el seu Algo Tu.

0: la veritat és que els ha quedat absolutament collonuda, aquesta cançó que es diu Loco Loco. Mira, es mereix uns bons aplaudiments, clar que sí, molt bé, molt bé, enhorabona. Els aplaudiments perquè és el megacrack de la setmana de Flash FM, el Loco Loco de Gordo, al costat de Rainier Sonnebel, que em ve servir per estrenar nova hora aquí a l'emissora del Ritme. This is Flash FM. Efectivament, senyors i senyores, nens i nenes, petits i grans, 12 i 2 minuts del matí, passem ja del punt del migdia, encarem pues, la tarda, tot el que vindrà per endavant, molt de ritme, moltes cançons, tot el que necessites per acompanyar-te en aquest dijous 2 de juliol.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Efectivament, doncs vinga, va, escolta, sense més dilacions, vamos allà, vamos a ello, sí? Vinga, vinga, molt bé, molt bé. Doncs va, que tinc preparat molta teca per aquesta propera estona. De moment, això tranquil·let, entra fantàstic, es diu Coco i és de l'Omar Kurz.

Un èxit tremendo, aquest RVFV, al costat de Rels B, amb això que es diu Miluz. Vinga, va, seguim, anem directes. 12 i 8 del matí, escoltarem Justin Bieber i Nicki Minaj abans això de Mora i C. Tangana, que ja te la coneixes i que és molt xula. Es diu Droga. Droga.

0: 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Marc, arribaré tard. Porto una bona estona fent cua per entrar al pàrquing. Tu vas amb bus, oi?
4: Sí, cada dia. És més sostenible i més còmode. Amb les noves funcionalitats de l'app Mouta, he trobat el trajecte més pràctic en un moment.
3: Ah, sí? Explica, explica.
4: Ara és molt més intuïtiva. Pots filtrar millor les opcions, consultar els trajectes més fàcilment i veure el bus al mapa en temps real.
3: Doncs me la descarrego avui mateix.
5: Noves funcionalitats de l'app Mouta, la plataforma de mobilitat sostenible de Feda Solucions.
6: Som This is Flash FM.
7: Flash FM Andorra.

0: muchacha bonita, de cara, de cuerpo, de perfil, de cara i d'esquena, aquesta muchacha que ha enamorat absolutament aquest parell AISA i RVFV, tant que han fet aquest èxit dedicat per ella. 12:24, escoltes Flash, tenim el poder, tenim el ritme, gràcies per ser-hi, i tenim intenció de seguir fotent-li canya, la veritat, no pararem. Per exemple, amb la propera, que es dirà Moscow Mule, d'un tal Bad Bunny, segurament et sona, o també amb aquesta, que ja comença a sonar per aquí sota, la nova de Latini, es diu Dos Amantes.
1: Esto dice así.

Pues normal que estigui morena la Marina. Si s'ha oblidat la crema de sol a casa i no se la posa, pues, pues és el que passa. A més, amb aquest solaco que fot aquests dies, que crema, eh? Això xixarra, eh? Aneu al tanto. Ara, també et dic, la crema de sol és caríssima, eh? Tu et compres un bon pot de crema i vaja, deixes el mig sou. Per cert, la Marina, no sé si quin plan té per aquest estiu, però jo li proposo un molt xulo, que és el següent. Aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026. 3 dies non-stop al Parc del Fòrum de Barcelona. Més de 90 artistes, toma, 6 escenaris i molta, molta festa. Noms com Eric Pritz, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Craig Tranada, etc, etc. House, techno, live shows i un any més, a més, amb els after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona, que són la Input, l'Upload, la Terrazza i Nàcar Club. Brunch Electronic Festival, del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a brunchelectronicfestival.com. Espavila que volen. Vinga.

que es deia Plan B, ara ja extint, cadascú té la seva carrera en solitari, diguem-ne. Ens van deixar, però, un fotimer d'èxits des del seu àlbum Love and Sex, aquest es deia Fanàtica Sensual. S'han passat per l'antena, per la sintonia de Flash FM per interpretar-lo. Una mica de ritme, una mica de... Bueno, ja ho heu vist, tu. Així és la que estem. Anem amb l'himne del Mundial. Ui, avui dia gros, eh? A les 9 hi ha partit Espanya-Àustria. Què? Com van els nervis?

aquí el teniu, eh? Sebastián Yatra, molt ben acompanyat, per cert, eh? Al costat de Manuel Turizo i de PL, aquest triplet atacant per fer aquest tema que es diu Vagabundo, que és divertidot i que ens apropa lentament cap al cap de setmana que ja està a tocar. Esteu buscant plans per fer aquests dies? Doncs jo us en porto un altre, perquè us he de parlar del Mediterrània Festival. Aconsegueix ja les teves entrades abans que s'esgotin, perquè l'1 d'agost Roses s'omplirà d'autèntiques estrelles. Mike Towers, sonant de fons. J.C. Reyes, Winson, Basewell, el mític Pastis, tota l'energia de Masia amb els seus DJs residents. En total, 14 hores de música i 4 escenaris. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Sí, sí. Flash FM, som emissora oficial del Mediterrània Festival i, a més, en el Vibra Stage hi haurà sessions especials de l'Ortega i del Domena. Es liarà una al Mediterrània. Flipes.

Sí, sí, bona combo. Zetangana, el gallec al costat de Becky G. Per fer això que es deia Booty, ens apropem perillosament a la una del migdia. Ho farem amb Bad Gyal i Chencho Corleone des de l'àlbum Màscara amb el Choque.

0: aquí la teniu, la Graciosa, que per cert, a part de ser el nostre número 1, és la cançó que es veu que ha triat la selecció espanyola de futbol perquè soni per la megafonia de l'estadi cada vegada que fan un gol en aquest Mundial 2026. El que tinc el dubte és quina part sona de la cançó, perquè és com que tampoc té una tornada claríssima aquesta cançó, no? És com que passen coses tota l'estona, són 4 minutacos d'un tema molt xulo. No sé quin tema sonarà, bueno, ja m'hi fixaré avui, si marquen, si marquen. This is Flash FM. I si miro el partit, que tampoc ho sé, perquè em sembla que em pillarà por ahí. Bueno, escolta, la qüestió és que hem començat nova hora amb el nostre number one, 1:04 del migdia. Què tal, família? Com esteu? Com us està provant aquest dijous? Espero que estigueu bé. Tenim el cap de setmana a tocar, ja, eh? Tenim el... Portem un ritme que flipes, tu. Vinga, va, ei, va, som-hi.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I que duri, que duri. Va, de moment jo us porto fins a les 4 i us presento la següent, que es diu Moving to the Sun.

hores més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: abans que vorin les places.
1: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market. Andorra. Flash FM 93.8.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
3: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
1: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
4: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
1: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Vino Arcalís.
6: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
7: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
8: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
9: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
10: 86 22 88.
11: Departament comercial del Grup Flash Andorra.

0: El Baifo, l'àlbum que ha devorat com si fos un tsunami tot el panorama urbà. A casa nostra, el Quevedo amb Nueva Línia i aquest alt Golpito.
1: Vale.
0: Vale, molt bé, molt bé, molt bé, fantàstic. Vinga, va, seguim amb el Bad Bunny.
2: Que contigo iba a envejecer.

Aquesta es deia Diluvio, obra de Rau Alejandro, Rau, des del seu disc Playa Saturno, que era aquell disc que a la portada se'l veia ell com prenent el sol en una platja en un planeta molt llunyà. Bastant surrealista, però el tio no sé si devia prendre gaire el sol o no. Però bueno, si volia sol que hagués vingut aquí, que aquí tenim per donar i regalar, tu. Novetat d'Anna Mena, això es diu Petitoa.

doncs ens haurem de fiar del que diu el Floyd Menor, que diu que el que la rompe soy yo. Aquí col·laborant amb el Chris MJ per fer aquest tema, que la veritat va rebentar bastant fort quan va sortir. Es deia Gata Only, que te l'hem fet sonar quan queden 20 minutets per arribar a les dues. Escoltes la del ritme, la del poder, ens escoltes i fas bé de fer-ho. És Flash. Anem amb el remix del De Lejitos.

La veritat és que així currar fa menys pal, eh? Amb aquest ritme maco de fons tries l'emissora correcta per acompanyar-te en aquest matí migdia ja de dijous 2 de juliol, el 10 de l'Electrolatrino. És el Juan Magán de l'Electrolatrino, he dit, eh? Seria com una latrina elèctrica. Era el Se Vuelve Loca. Anem amb una novetat ara del Mike Towers. Es diu Una Namás. Sona així.

cançó d'aquest mena de xiulet que fa com... Va, no, no, els hi queda molt millor a ells. Gonzi, Psycho... I Arcángel, la meravilla, sí senyor. Aquí acaben aquest exclusivo remix, sonant a Flash FM. Ens apropem a les dues del migdia. I ho farem amb el baile inolvidable del Bad Bunny.

0: Hits FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla aquí en Barceló. Les escoles de primera ensenyança podrien començar el curs que ve sense iPads si no es pot garantir la seguretat d'aquests dispositius. Ho ha indicat el ministre d'Educació, Ladislau Baró, després que es conegués que els alumnes de quart de l'escola andorrana de Santa Coloma van accedir a contingut sexual mentre feien treball cooperatiu amb les tauletes. Segons el director d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, la incidència estaria relacionada amb un problema de seguretat derivat d'una actualització de Google. Una hipòtesi amb la qual treballa el govern mentre s'aclareixen els fets. I el ministre d'Afers Exteriors de Xipre, Konstantinos Kombos, que és Andorra, ha afirmat que l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea continua tenint opcions a prosperar, malgrat que el procés segueixi bloquejat per la manca de consens entre els estats membres, especialment per la posició de Bulgària vinculada als seus desacords amb San Marino. Kombos ha explicat que aquest expedient va ser una de les prioritats durant la presidència xipriota del Consell de la Unió Europea. Coincidint amb la seva visita al país, Andorra i Xipre han signat un memoràndum en matèria d'educació, joventut i esports que dona continuïtat al que es va subscriure el 2024 per reforçar les relacions bilaterals. Altres temes, el termini perquè els propietaris presentin edificis susceptibles a ser adquirits pel govern amb l'objectiu d'ampliar el parc públic d'habitatge de lloguer assequible, s'ha tancat amb 6 candidatures. A partir d'ara s'inicia el procés d'anàlisi tècnica, taxació i valoració econòmica per determinar quins immobles podran incorporar-se a la cartera pública. I el nombre d'accidents laborals registrats al lloc de treball es va reduir durant el darrer any, trencant la tendència a l'alça dels exercicis anteriors. D'acord amb les dades del Departament d'Estadística, es van comptabilitzar 1.302 sinistres, sense incloure els accidents in itinere, una xifra que representa un descens del 13,7% respecte als 1.509 casos registrats l'any anterior. El total també queda per sota de la mitjana anual del període 25-26, situada en 1.393 accidents.

0: Flash FM Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
2: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials amb préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu.

de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.7.

Tocats de la tarda, escoltes Flash FM, Floyd Menor amb el seu Peligrosa, sonant just després de la curiositat del Jay Wheeler amb el Mike Towers. Una mica de ritme, que per cert, va perfecte això, si us voleu posar en forma, jo us explico, eh? Més que res, perquè aquest dissabte, si tens ganes de posar-te en forma amb molt de ritme... no, aquest dissabte... Què dic aquest dissabte? Aquest diumenge, fixa't. Si aneu dissabte no trobareu res. El diumenge, 5 de juliol, o sigui, aquest diumenge al matí, des de quarts d'11 fins a quarts de 12, arriba el Flash Fitness de Flash FM en el segon aniversari del Time Out Market, que s'ubica a la segona planta del Mare Magnum de Barcelona, amb una sessió del Miquel González, de Flash, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas. Apunta't al formulari de la web de Flash FM de forma totalment gratuïta abans de que volin les places, vale? Diumenge 5 de juliol, Flash Fitness amb Flash FM, que som nosaltres, i el Time Out Market, que també està de conya.

col·laborant amb els nou per fer aquest Con Calma. Un clàssico, eh? No falla aquest tema. Pum, pum, girl. 2:37. Hem fet sonar això just abans del Muchacha d'Isa i RVFV.

la colombiana Karol G amb el seu Si antes te hubiera conocido, des del seu àlbum Mañana será bonito. Que, per cert, són factos. Demà serà bonito, per què? Perquè és divendres, i els divendres ens encanten aquí. A més, demà hi ha festa flash. Per tant, si havia de ser bo, doncs encara per partida doble, tu. Demà serà bonito, seguríssim. Us parlo d'aquesta festa major jove de Polinyà, amb la presència del Miquel González, del Sergi Domena i l'Héctor Ortega, tota la nit. Vaya festerrón que es ve cap a Polinyà.

són els encarregats de pujar la temperatura a aquesta hora del migdia. Yandel al costat de Fei del Fercho. Amb aquest tema que es diu Yandel 150, que no sé per què el nom d'aquest tema així, 150, no sé. Després hi havia una altra cançó que era el Fate 151. Igual tenen alguna relació, no ho sabem. En qualsevol cas, tot està barros, els que et posem aquí. El poder del ritme sonant a tot i ple en aquesta hora, quan ens apropem a les 3 de la tarda, moment en què l'hem de dir a aquella persona que ens agrada. Allò de quiero quedarme contigo esta noche. Aviam si funciona.

0: en ese corazón cabe poquita gente como en La Graciosa. Bastant fàcil d'interpretar, vaja, La Graciosa és, no sé si la més petita o de les més petites illes que hi ha en tot l'arxipèlag de les Canàries, per tant, és evident que hi cap poca gent. Bueno, suposo que també depèn de com s'hi apilonin, saps? Si es posen molt juntetes, igual sí que hi caben uns quants. Vine cap aquí, vine cap aquí. En qualsevol cas, el Quevedo, que diu que en el seu cor també hi cap molt poqueta gent. Això es diu La Graciosa. Quevedo amb Elvis Crespo és el nostre número 1. This is Flash FM. L'hem fet servir per començar. Nova hora, són les 3 de la tarda, passen ja 4 minutets. A aquesta hora lamento comunitat, si encara no has dinat, vas tard, vas tard. Bueno, ja som dos, que aquesta hora jo també tinc gana. Però bueno, escolta, estem passant aquesta tarda ja de dijous, 2 de juliol del 2026.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Espero que estigueu a gust, que estigueu bé. Nosaltres seguim aquí fotent-li canya amb tot el poder del ritme, tot el que tenim entre mans. Vinga, va. Modo mundial activat amb l'himne Shakira i Burna Boy, el

preguntant-se què passaria si estiguessin sols en un llit. Home, tampoc cal ser evident, per imaginar-s'ho. Això són faves comptades. Ja sabem de quin pal van aquests, per tant, tampoc ens sorprèn. Què passaria, es diu això? Ho escoltes, com sempre, a l'emissora del ritme, la del poder del ritme, Flash FM. A continuació, una mica de Rels B. També tenim la Muixca i la Batgial preparades i també Emilia Tini i Nicki Nicole. Fa bona pinta, això.

0: 8.
1: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
3: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
4: Dijous 9 de juliol tens una nova cita amb les Pool Parties. Afterwork a Anyós Park amb Abel de Kid, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, prepara't per una tarda de hits musicals i energia non-stop.
3: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Ven a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: You are in Flash FM.

Marsella està en ratxa. Li comprem tot el que treu últimament i nosaltres encantats perquè són autèntics tamarros de house. Com us va ara, però, a aquesta hora de la tarda, una batxateta d'aquestes? A mi m'entra bé, eh? Com ho veieu? Esteu escoltant El Poder del Ritme, apostem per Romeo Santos i Prince Royce i ara ens movem de dreta a esquerra una mica. 1, 2, 3, 4, amb aquest d'Ardos.

són Manuel Turizo, al costat de Capo, per fer això que es diu Que Pecao. Va entrar fa un parell d'anys i l'hem recobrat aquesta hora escoltant El Poder del Ritme. Tenim preparats ja Mike Towers, també J Balvin i Willy William. Abans, un tema superviral aquest estiu. Flash. Because everybody here is so sick. Say my name. És en francès. El presenta un cantant que es diu Move Jo i té un ritme que enganxa moltíssim. Això es diu Maladie i l'escoltes només aquí, al Poder del Ritme de Flash

el creador d'èxits com el Lala o com la Playa o el Diosa. Ell és Mike Towers, amb això que es deia La Falda. Flash. L'hem posat aquí en directe al poder del ritme de Flash FM. Preparats ja Google i també Quevedo amb Nueva Línia, amb El Golpito.

Segurament la cançó de les més divertides, si no la que més, d'aquella temporada 2020, d'aquell estiu. Es deia Prendío. Estoy buscando dinero, deia RVFV al costat d'Omar Montes. Bona dupla, bon duo, la veritat. S'ha de reconèixer que els va quedar molt xula aquesta. I per això te la posem 6 anys després, aquí, al Poder del Ritme de Flash FM. Yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar, eh? Vaya facto. Anem cap a Puerto Rico. Ens hi porta aquí, si no, si el Bad Bunny. Buah, vinga, pugem-hi, va.

0: l'últim que fa abans de sortir de casa. Es posa les sabates, en aquest cas unes Nike. Ell és Cano. Ja, bueno, posant una mica la banda sonora d'aquesta tarda de dijous, apropant-nos ja a les 4 de la tarda, moment en què jo plegaré i li cediré el relleu al boss, el que mana, clar que sí. El Sergi Domènech, que jo crec que en qualsevol moment ja entrarà aquí a l'estudi 1 de Flash FM per prendre'm el puesto i posar-vos tot el que li demaneu a partir de les 4 i fins a les 8, com sempre, amb l'Interactua. Per mi ha sigut un plaer acompanyar-vos en aquest dijous. Demà serà divendres ja, eh? Que bé, quines ganes de Friday, la veritat. Vinga, va, família, anem pirant, tu. Escolta, jo me voy.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I marxo amb una mica de Shakira al costat de BL i el seu Algo Tu. Aviam què us sembla.

0: Hello, què tal, com esteu?
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Una tarda més, com sempre, aquí a Flash FM.

0: primera de tantes cançons que sonen. Una tarda més a l'Interactua de Flash FM, aquesta concretament del dijous, dia 2 de juliol. Apropant-nos una miqueta més a l'anheladíssim, al desitjadíssim cap de setmana. Què tal, com esteu? És l'Armand Maravall, qui marxa. Salutacions d'en Domènec. Des d'ara i fins a les 8, una tarda més, comença l'Interactua. I ho fa amb una sèrie de consells interessants. Si els mosquits estan enamorats de tu i ets dels que els hi pica la curiositat, escolta, va, un parell de consells d'entrada ja per tenir més que percents. Que et regala Afterbite relacionat amb aquestes picades. Si surts al vespre, és preferible que portis roba clara i una mica ampla. Els colors foscos i la suor els atrauen molt més. Després de la dutxa o de la piscina, torna't a posar-te el repel·lent. L'aigua i la suor fan que perdi efecte. Fins aquí, de moment, els consells d'Afterbite. Ara ja saps què fer per reduir les picades de mosquit, però si tot i així aconsegueixen picar-te, tingues a mà Afterbite, la millor solució contra les picades d'insecte. I precisament parlant d'Afterbite i Repelbite, a l'Interactua sortegem un pack amb Repelbite per evitar les picades. I Afterbite, per si has tingut mala sort i t'han picat. Per participar, l'únic que has de fer és el que sempre fas, bàsicament, eh? No ens inventem res que sigui nou. Demana i dedica la cançó que vulguis al 628-060513 i al final del programa, entre tots els missatges que vulguin participar, sortejarem aquest lot, jo crec que essencial per aquest estiu d'Afterbite i Repelbite. I a més, te'l posem a casa, te l'enviem via repartidor perquè l'únic que hagis de fer és atendre a la persona que te l'aproparà. Fins allà on ens diguis, evidentment, va. 628-060513. Bona tarda i benvinguts a l'Interactua. Som-hi.
1: Hola, som la Núria
2: i la Maria de Vilafranca.
0: Què tal?
2: I ens agradaria que ens posessiu la cançó
1: de la Graciosa de Quevedo.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu, maques.
1: Ens podeu saludar.
0: Adéu. Ui, per tant, us saludem efusivament. Un petonet ben gran. Que vagi molt bé.

0: una sabrosa.
1: La cançó que vols demanar és boníssima. Fes la petició al Sergi Domènech.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Què vols escoltar? En Domènec t'ho posa. Interactua.

0: Aquesta és la connexió Colòmbia-Estats Units entre Fate i John Summit. El bo i millor de dues atmosferes totalment diferents. L'electrònica per una banda i la urbana rap-trap per una altra.
1: Bones, plaixeros. Mireu, soc un fidel col·laborador del programa. Vaig boig per aconseguir una samarreta. I per això us dedico la cançó de Chica, de John Summit, 305.
0: Molt control.
1: Gràcies, bona tarda a tots els plaixeros.
0: Moltes gràcies, home. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. Avui no tenim samarretes per regalar-vos, eh? Avui el que tenim són lots de productes Aftervite i Repelvite, que van d'allò més bé, van molt buscats i són més que recomanables ara que, evidentment, ha començat ja oficialment l'estiu. Pugen les temperatures i els mosquits comencen, francament, a traspassar fronteres. Diuen, hola, flaixeros, vull demanar la cançó Nueva York del Bad Bunny. Diu, ens encanta, diu, a veure si hi ha sort i ens toca el lot d'antimosquits d'Aftervite. Li vull regalar a la meva mare, que cada estiu acaba fusellada a picades. Moltíssimes gràcies. Doncs vinga, us apunto. Vinga, avanti amb el crit de guerra.
2: Nueva York!
0: Del Bad Bunny. De fet, el concurs té una pregunta que encara no us he fet. Evidentment, per tant, no l'heu respost, però és igual, eh? Aquests que van entrant, aquests missatges que arriben, ja són més que vàlids, vale? Què passa? Que no he volgut agobiar d'entrada ja a l'audiència. De seguida us faig la pregunta amb les possibilitats. Molt fàcil, ja us avanço.

0: Portes l'Interactua.
1: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
2: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
1: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
2: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
1: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Parlem de 205 cavalls de potència.

0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Marc, arribaré tard. Porto una bona estona fent cua per entrar al pàrquing. Tu vas amb bus, oi?
3: Sí, cada dia. És més sostenible i més còmode. Amb les noves funcionalitats de l'app Mouta he trobat el trajecte més pràctic en un moment.
2: Ah, sí? Explica, explica.
3: Ara és molt més intuïtiva. Pots filtrar millor les opcions, consultar els trajectes més fàcilment i veure el bus al mapa en temps real.
2: Doncs me la descarrego avui mateix.
4: Noves funcionalitats de l'app Mouta, la plataforma de mobilitat sostenible de Feda Solucions.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
7: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira. Un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
1: Escoltes Flash. Flash FM.
8: Flash FM Andorra.

0: anem a posar-nos les Nike.
1: Hola, Flageros.
2: Hola.
1: Us demanem la cançó de mi refe de Bele, que
0: calla.
1: Marxem a Mallorca i volem una mica d'ànims. Que vagi bé, gràcies.
0: Bon viatge cap a Mallorca, que deu faltar-hi gent. Va, de seguida posem mi refe, eh? M'ha alterat en aquest cas el producte, que, bueno, que, però no alterarà el resultat. Bueno, on està això? Aquí, hola. Hola, hola. Anem en cotxe, supermotivats, cap a casa. Diu, la meva parella és Janina, el meu fill Jan i jo, que sóc en David. Ja ens podeu posar la cançó Se pone las Nike, Se pone los Nike. Se la dedico a tots ells, que no saben que demano la cançó. Ja, ja, ja. Bueno, doncs mira, ara sí. O com a mínim això esperem. Aquesta era la intenció, que quedés clar, i crec que així ha estat. Clar i català. A ti, que molt bona tarda i molt bon viatge, família. A ritme de Cano i aquest tema, Se pone las Nike, Se pone las Nike. Fa un moment us deia que tenia prevista la pregunta que us otorga de forma ja oficial la vostra participació en el concurs que us regala aquesta tarda, ja ho sabeu, aquest lot de productes Afterbite. La pregunta és la següent. Atenció. Attention. Quin d'aquests animals també ajuda a controlar els mosquits? Possibilitat A, les mosques. B, els ratparats. O C, les formigues. Quin d'aquests animals també ajuda a controlar els mosquits? Mosques, ratpenats o formigues? Demaneu, dediqueu la cançó que vulgueu, 628-060513, amb la resposta que considereu que és correcta, i si tot va bé, abans d'acabar el programa i tenir una mica de sort, us emporteu aquest lot de productes d'Afterbite.

0: Dedica una cançó a la persona que més estimes. Dedica-te-la a tu mateix. Interactua.
1: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

Proposta i comunió de grans artistes. Ana Mena, Lola Índigo. Lola Índigo i Ana Mena. Bona destrossa aquí, eh? Bona tarda, flaixeros. Soc la Emma. Vull demanar-te la cançó Petitoa. Adeu, ja està. Doncs molt fàcil el missatge, eh? Bastant directe, està clar. La teva intenció era fer sonar aquesta cançó que molts coneixen i que s'està convertint a marxes forçades de forma ràpida i efectiva en un molt bon èxit per aquest estiu. Parlant de l'estiu, si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que s'esgotin, perquè s'esgotaran. Serà el dia 1 d'agost a Roses. Torna a omplir-se d'estrelles. Mike Towers, JC Reyes, per la part, diguéssim, de l'urbà i el reggaeton, aquestes cosetes. Winsor, Baseball, Pastis i tot allò que tingui a veure amb l'electrònica des de la Masia amb els seus DJs residents, 14 hores de música, 4 escenaris i una presència també dels DJs de Flash FM, del que estem especialment agraïts. Amb l'Héctor Ortega, qui us parla, Sergi Domènech. Què esperes? Anticipades disponibles. Mediterrània Festival, punes. Escenaris, artistes, sol, platja, Roses, Costa Brava, Flash FM, emissora oficial, Mediterrània Festival. No t'ho perdis. 628-060513, el WhatsApp de l'Interactua, com cada tarda aquí, fins a les 8. Hola, flaixeros, sóc el Joaquim, vaig de camí a la feina Sabadell. A veure si em podeu posar la cançó Camins, dedicada a tots els pancaires. I diu, si m'apuntes pel sorteig de l'Afterbeat, em fas un favor i us estaré molt agraïts. Moltes gràcies, Joaquim. Evidentment, t'apunto, va. Aquí tens la cançó.

0: Wonju, ai Wonju, hola.
1: Bona tarda, Sergi. Aquí la Laura de Bescanó. Ja he sortit de treballar. Vinga, que
0: bravo.
1: Aquesta tarda de dijous vull posar-vos la cançó de Lo Coloco, de DJ Gordo.
0: Sí.
1: Aviam, sisplau, si la pots posar. I us la dedico a tots vosaltres, a tu, al Momo, als meus nens. I, com sempre, moltes i moltes gràcies. Mua!
0: Moltes gràcies a tu, evidentment, que te la podem posar. No cal ni preguntar-ho. És el nostre mega crack durant tota aquesta setmana. És Gordo, que s'ha coronat amb aquesta cançó, que pel que es veu agrada, eh? Loco, loco. Camí de les 5. Hola, Sergi. Soy Caldera desde Vilassar de Mar. Me gustaría que pusieras la canción Máquina Time. Venga. Se la dedico a todos los flasheros y me apuntas para el sorteo del repelente de mosquitos. A ver si me toca y me haces un favorazo este verano. Muchas gracias. Adiós. Nos vica. Apuntadísima y que vagi bé.

aquesta cançó que tantíssimo està petant aquest estiu, aposta en ferm i exclusiva en el seu moment de Flash FM. Es diu Moving to the Sun. Sabreu que amb el carrer jove teniu un munt d'avantatges i promocions. Aquest estiu no cal que et limitis a mirar les històries dels altres. El carrer jove ha muntat plans a preu especial perquè et posis en moda vacances de veritat. Per exemple, tens dues escapades a l'Albert de Comarruga de Xenescat, 3 dies i 2 nits del 31 de juliol al 2 d'agost a mitja pensió, kayak, paddle surf i bateig de vela per 91 euros amb el carrer jove, sense carnet. 123. T'estalvies una pasta. I si vols anar-hi tota la setmana, del 27 al 31 de juliol, tens 5 dies i 4 nits per 147 euros amb el carnet jove. També amb mitja pensió i les activitats d'aigua, kayak, paddle surf i bateig de vela, evidentment. Festival Portal Blau. Arriba a l'Escala i Empúries del 3 de juliol al 8 d'agost. A propostes de música, teatre, poesia, literatura i molt més. Amb el carnet jove tens un 15% de descompte en les entrades seleccionades. Si encara no tens el carnet jove, fes-te en format digital, carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine, baixa l'app carnetjove.cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes. A més de tenir sempre el carnet digital al telèfon mòbil. Avanti amb aquesta segona de l'Interactuar. Hola, Sergi, sóc la Gemma des de Begur, diu. Vull que em posis la cançó Malibú per la meva neboda, es diu Laia. Avui ha vingut a passar el dia a casa i estem molt ben acompanyades tota la tarda amb Flash FM de fons. Moltes gràcies pel vostre missatge i que vagi molt bé. Rusowski.

0: Shakira, un cop més.
1: Hola, flaixeres. Soc Anna Ortega Fontanet, del Lobé. Tinc 11 anys i m'agradaria que fiquéssiu la cançó Dai Dai de Shakira. Anem a calentar motors per esta nit. Adeu.
0: Adeu, ens diu. Porfa, la podeu posar ràpid, que tinc que entrar a tibar un curset de natació. Moltes gràcies. Bueno, sí, cursets de natació ara venen de gust, eh? Oi que sí? Més que mai. I tant que sí, el més ràpidament que hem pogut. Dai, dai, de Shakira. I aquest tema de Mundial, que va pels 700 de final i que avui enfrontarà Espanya a Àustria a les 9, si no m'equivoco. Déu-n'hi-do, eh? Quants equips i quants partits, quina mandra. Aquest cap de setmana posarem en marxa les nostres festasses de Flash FM, passant d'entrada ja, per no perdre el temps, per Polinyà. Ho farem aquest divendres a la nit, a partir de les 12, amb el partner guest star Atuma, Miquel González, Héctor Ortega, i us parla Sergi Domena. El part de la Riera, a Polinyà. Soy Rimet de Flash FM All Night Long. Estic segur que ens podreu acompanyar. Esteu convidats. Hola, Sergi, sóc la Marta des de Montcada. Podries posar la cançó Dos Amantes de Tini? És per la meva parella, Joan. Avui li toca treballar en torn de nit i sempre t'escolta el cotxe que ve de la feina. Sé que li farà molta il·lusió escoltar el seu nom per la ràdio i així li fem la jornada una mica més curta. Moltes gràcies. Doncs vinga, Joan, que vagi molt bé la feina. I aquí tens a Tini, Tini, Tini.
2: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Escoltes l'Interactua. Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.T. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Carinyo, ja sóc a casa.
4: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
3: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
2: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
11: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
10: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM al segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
11: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
10: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market. Andorra. Flash FM 93.8.
12: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu.

0: Ample.
1: Dijous 9 de juliol tens una nova cita amb les Pool Parties. After Work a Anyós, Parc Can Babel de Kid, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, prepara't per una tarda de hits musicals i energia non-stop.
0: El millor After Work de l'estiu t'espera a Anyós Parc. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
2: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.
3: Flash FM. Flash FM Andorra.

0: Laura de l'Ametlla, què tal?
1: Molt bé.
0: Avui estic aquí amb tota la colla de la feina.
1: Tota la tropa, molt bé.
0: Que hem acabat de dinar fa una estoneta i tenim un dilema.
1: Aviam.
0: Perquè no sabem si demana Chica 305,
2: Choque.
1: Choque.
0: O quina era l'altra? No me'n recordo. Bueno, no sé, una d'aquestes dues, la que tu vulguis.
1: Choque.
0: Li dedico a tots els flageros i a tu i a tot el meu equip. Doncs moltíssimes gràcies, molts petonets i fins demà.
1: Moltes gràcies a tu pel teu missatge, com cada tarda. Salutacions a tots els teus companys de feina, companyes de feina. Benvinguts, sobretot sempre. És la família que uno elige. Molt bé, doncs era, en aquest cas, aquesta molt bona cançó, efectivament, del nou disc de Batllia, la Manxencho Corleone, que l'acompanya, i Choque, i el tema que demanaves al Chica 305 ha sonat fa no res. En joc, ja ho sabeu, us ho recordo un cop més, tinc per vosaltres un lot de productes Aftervite i Repelvite que us posarem a casa sempre que em demaneu i em dediqueu la cançó que vulgueu i em respongueu correctament a la següent pregunta. Quins d'aquests animals també ajuden a controlar els mosquits? Possibilitat A, les mosques. Possibilitat B, els ratpenats. O C, les formigues. Nota de veu text al 628-060513, demanant, dedicant cançons i, si voleu, responent correctament, cosa que seria un detall per part vostra. Bona tarda, diu, avui és l'aniversari de la meva parella. Es diu Carla Márquez i li vull dedicar la cançó de la Morocha. Em dic Artur. Moltes gràcies, nois. Felicitats, Carla. Camis.

0: Musiqueta sobrament coneguda, si sou habituals de Flash FM, a càrrec d'un artista que protagonitza unes quantes. Sergi, què tal? Diu, al treball sempre t'escoltem. Posa alguna cançó al J.C. Reyes, sisplau. I apunta'ns pel lot d'After Beat, diu, ratpenats. Podria ser la resposta a la pregunta que fem avui per apuntar-vos al sorteig que farem abans d'acabar el programa. D'aquest lot de productes After Beat i Repel Beat. Quin d'aquests animals també ajuda a controlar els mosquits, a mosques, bé, ratpenats o ser formigues? Refresco una mica la pregunta per si no l'heu pillat encara, eh?
1: Hola, bona tarda, Sergi, soc Mon. A veure si em pots posar la cançó de Sierra. Crec que es diu Tu i tu, però no sé. Sé que això diu a l'estribillo. I res, una abraçada molt forta. Apa.
0: Tu, tu, tu, tu. Aquest és el remix d'efectivament la formació Siderland. Que ens demanes. Que vagi bé, Mont. Una abraçadota ben forta. Casa aquí.

0: Sales, estic tornant de Tarragona. Li vull dedicar un anamàs al Mike Towers, a la Anna, que està a la botiga. La resposta correcta és la B, mil gràcies. Doncs vinga, t'apuntem pel concurs. Molta sort i salutacions des d'aquí, efusives a la Anna. Botiga, no sabem ben bé de què, però botiga. Un anamàs, Mike Towers torna a estar de moda gràcies a aquesta boníssima cançó que ens apropa a les 6 de la tarda. Com sempre, amb el Soy Riba de l'Interactua. Molt bon tema per fer sonar aquest cap de setmana a la festassa que han preparat la gent del Ripam. Un cap de setmana de moltes coses a fer que comença divendres i que dissabte em deixarà ser partícip una estoneta amb el Roy G i el Xavi G. Festassa garantida. Amb la gent de Ripam, concretament a la Riba, per si us ho pregunteu, ok? Hola, hola.
1: Bona tarda, Flash. A veure si podríeu ficar el senyor de la noche.
0: El senyor de la noche, ojo. Adéu, adéu.

0: i qui els acompanya. En aquest cas, la gent de Nueva Línia i aquesta cançó, que és, sense cap mena de dubte, una altra d'aquelles que marquen el ritme d'aquest estiu. Això es diu El Golpito. El Golpito i bona lletra, que està més que bé. Són les 6:04, Equador de l'Interactua, programa un cop més de la maneta de Repelvite us acompanya. Ja sabeu que a l'Interactua sortegem packs amb Repelvite per evitar les picades i Aftervite per si has tingut mala sort i t'han picat, eh? Per participar, només cal que responguis correctament a aquesta pregunta mentre demanes i dediques cançons, com cada tarda. Quin d'aquests animals també ajuda a controlar els mosquits, a les mosques, bé, els ratpenats o ser les formigues? 628-06-0513 amb la resposta correcta A, B o C. I abans d'acabar el programa sabreu que us emporteu aquest lot molt ben parit, eh? A més, amb molts productes Aftervite i Repelvite. Recorda, piqui el que et piqui, tinguis a mà Aftervite i perquè no et piqui, Repelvite. Dame-lo, papi.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda.
0: Hola.
1: Avui volia demanar, sisplau, de Ozuna i Daddy Yankee, La Rompecorazones.
0: Un clàssic.
1: I la resposta...
0: Aviam.
1: És la B.
0: La B.
1: Adéu, bona tarda.
0: Adéu, Gregori.

0: vostra emissora per treballar. Us demano per l'Interactua Coco, del Marc Curs.
1: Diu, si no sap greu, moltes gràcies. Ja sap greu, home.
0: Quasi que al contrari, estem eternament agraïts a missatges com el teu, que ens fan la vida més fàcil i ens il·lustren musicalment aquesta tarda, el dijous, dos dies del mes de juliol. Per cert, aquest dissabte, una molt bona festosa aquesta també, eh? Dissabte 4 de juliol. More of July, ninona, ninona, ninona, ne. Jove Fest, a Ripollet. A partir de les 11, comencem d'horeta. I amb moltes ganes, amb el Lector Ortega, a la plaça Joan Abad. Amb el Soy Ripa de Flash FM i moltes samarretes per regalar-vos.
2: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida.
0: Hey, Pili.
2: Bueno, pues lo dicho, ayer era una, pues hoy toca la otra.
0: La otra.
2: Hoy me pondrás la de Echapallà.
0: Echapallà, molt
2: se
0: bé,
2: la quiero
0: molt
2: dedicar
0: bé,
2: a Marina i Àngels de Sabadell,
0: que estan per aquí,
2: Laura
0: per
2: de l'Asmella, Jordi sí. de Sant Cugat i al DJ Lopeta.
0: Molt bé.
2: También dedicársela a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.

0: escoltes l'Interactua.
1: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
2: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
1: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
2: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
1: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
5: I molta festa.
4: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows...
5: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
4: Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a brunchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
8: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10%.

0: la Marta morta a l'accident de trànsit.
1: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
4: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
5: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
6: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
7: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
8: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
7: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
3: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: Hola, buenísima, d'un trident de luxe, Emilia Tini i Nicky Nicole.
1: Bona tarda, Flan, soc Carlos de Granada i el Tru.
0: Viva el Carlos. Molt bé.
1: Avui m'agradaria que posessis la cançó de Blackout.
0: Molt bé.
1: Gràcies, fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau. Tenim, ara que ho deies, que ens escoltes des de Vilanova i la Geltrú, tenim notícies que tenen a veure amb Vilanova i la Geltrú i, bueno, ja que ho dic, anirem a fer allà un bon pollastrot. El 4 d'agost, si no vaig errat, vale? De moment és exclusiva. Hasta aquí puedo leer. Tampoc hi ha gaire més, eh? Hola, crac, sóc el Víctor de Badalona. Demano me reuso de Danny Ocean per la meva germana Laia. Després de mesos de baixa, avui he tornat a la feina i estem molt contents de tenir-la entre nosaltres. Molt bé. Benvinguda, Laia, de nou, eh? Això de les baixes últimament... Estan molt de moda, eh? Apunta'ns pel Lot After Bite. Diu, la resposta correcta crec que és la B. Ratpenats. Moltes gràcies. Sort. Sort.

0: Al ritme de Cano i Justin Quiles.
1: Bona tarda, Sergi. Soc Cristina d'Igualada.
0: Què dius?
1: I, bueno, vull agafar vacances. Ole, ole.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Bravo. Posa'm qualsevol cançó que t'agradi, que sigui marxosa, que estic de bon ton.
0: Molt bé.
1: Vinga,
0: molt...
1: que vagi bé.
0: No m'estranya.
1: Apunta'm els sorteig de l'Afterbeat, que em piquen tots els mosquits.
0: Tots ja, a tu, eh? Adeu. Tots a tu, tots a tu. Moltes gràcies, apuntadíssima, que vagi molt bé. Com van caient, eh? Com van caient les vacances entre la nostra audiència. Quina meravella, oi que ha disfrutat com es pugui. I si podeu, no ens perdeu el rastre. Us ho agrairem de tot cor, eh? Ja sabeu que a banda de les freqüències de Flash FM, que tenen una cobertura extraordinària per tot el país, també a banda d'això, flashfm.cat permet escoltar-nos des de qualsevol lloc del planeta, sense restriccions, també, eh? Hola, Sergi, sóc en Nosa. Avui vinc amb un altre temazo, com sempre. Et demano Ozuna, síguelo bailando. Se la dedico a tota l'audiència de Flash FM. M'agradaria també participar en el concurs. Porfa, moltes gràcies. Som-hi.

0: Las veces que pude.
1: Hola, bona tarda. Pues l'animal que controla els mosquits és el ratpenat.
0: Sí.
1: No sé, perquè visc al Delta i d'aquí en sabem bastant.
0: Sou professionals en la matèria, sí.
1: I la cançó que vull que em dediqueu és la que vulgueu, però que sigui de Batmani.
0: Molt bé, doncs aquesta, que probablement és les que faltaven encara per escoltar aquesta tarda. David tirant més fotos al Batmani, el tio de la moda en aquest 2026, per moltes circumstàncies sobrement conegudes. Molt bé, a les portes d'arribar a les 7 de la tarda, 628-060-613, anem fent mica en mica, aquests primers dies del mes de juliol, plena operació sorgida, en aquest cas. Hola, Sergi, somos, mira, veus, Marina i Ángeles de Sabadell. Què tal, com esteu? Hoy nos gustaría pedirte Let's Go de David Guetta para ti y toda la audiencia del Interactúa. Muchas gracias, Sergi. Oh, Tamar, claqui.
2: I had the wildest dream last night.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Tothom vol manar,
0: però només hi ha una emissora que ho aconsegueix. Flash FM.
2: Flash.
0: Som la que mana. Flash FM. Són les 7.

0: My Morning, els clàssics, nova versió amb la col·laboració d'Omar Montes, d'aquest hit d'electrolatino del propi Juan Magán. Ayer la vi, 7 i 3 minuts, i el teu cos és una experiència gastronòmica. Pels mosquits, evita'ls amb Repelvite. A l'Interactua sortegem un pack amb Repelvite per evitar les picades i Afterbite per si has tingut mala sort i t'han picat. Fuleguin, eh? Per participar, només cal que demanis, dediquis cançó, la que vulguis, i responguis correctament a la següent pregunta. Quin d'aquests animals també ajuda a controlar els mosquits? Mosques, ratpenats o formigues? A, B o C, respectivament. A, mosques, B, ratpenats o C, formigues. 628-06-0513, 628-06-0513. Entres de forma directa en el sorteig del kit d'antibusquits que farem d'aquí a pocs minuts, ja, perquè d'aquesta forma i manera aixequem la quarta i última hora d'interactuar. Recorda, piqui el que et piqui, tingues a mà Afterbite. I perquè no et piqui, Repelvite.
1: Bones tardes. Jo crec que la resposta correcta és els ratpenats.
0: Ratpenats.
1: En tot cas, els murciélagos.
0: Els murciélagos.
1: Ah, per cert, som dic Sheila i soc de Lleida, eh?
0: Què tal, Sheila?
1: I bueno, passava per aquí per saludar tota la gent que està a la platja i a les piscines, ja que tenim turno de tarde. Sí. Nos jodemos un rato, tu. Trabajando todo el verano, tu turno de tarde, tu. Pues res, voldria una cançó així marxosa, no sé, de la Karol G, que m'agrada molt.
0: Sí.
1: I... que no res, que a veure si guanyo aquest lot, xiquet, perquè si hi ha 50 milions de mosquits a l'univers,
0: sí.
1: El 90% em piquen a mi. Tinc les cames i l'esquena, que sembla això... Vamos, el mapa mundi, tu.
0: Ai,
1: mapa. Bon dia, bona tarda, adeu.
0: Adeu, simpàtica. Va, t'apuntem, que tinguis sort. Karol G té moltes cançons, especialment aquesta, que ha fet la volta d'anada i tornada uns quants estius, ja. Si antes te hubiera conocido.

0: marxa un cop més a Quevedo, de tantes.
1: Hola, Flash, sóc la Paula. Em podries picar la cançó de La Graciosa de Quevedo? Perquè anirà al segon concert i em fa molta il·lusió. Ah. Adéu.
0: Home, sempre fa il·lusió anar a un concert, i més si en aquest cas és de Quevedo, no? Perquè, clar, són tantes les cançons conegudes d'aquest tio que és difícil no cantar-les totes. Que vagi bé. Ja ens explicaràs, l'experiència del concert aquest. Molt bon tema per fer sonar la FM jove de Polinyà, que engega motors i que escalfa més que mai l'ambient per aquest divendres a la nit a partir de les 12. Allà us esperen amb Miquel González, des del Flash Urban, l'Héctor Ortega, Flash Mèdic, i us parla Sergi Domena. Sol de Flash FM, en essència. I el convidat de luxe, que a més coincideix amb el seu aniversari. Un plan sin fissures, el del company que també ens acompanyarà en aquell mateix escenari, a Tuma. Aquest divendres us esperem a tots, Parc de la Riera, a Polinyà. Bona tarda, Sergi. Soc l'Andrea, des de Sabadell. M'agradaria escoltar el xiringo d'Estiu 22. Moltes gràcies. Amb aquesta guitarra que introdueix aquesta cançó, que sona molt bé. Estiu 22 i Henry Méndez. Aquest sí que és un bon pla. Una molt bona cançó d'estiu. El xiringo. Ara són beach clubs. S'han modernitzat tots.

0: escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
4: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
5: I molta festa.
4: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
5: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
4: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
6: Sangria, sangria.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el més jazz, l'Andorra Jam Sessions, el jazz al carrer i per primera vegada el cinema.

0: surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
1: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
2: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: van a tarde lo van a...
1: ¡Hombre!
0: Con DJ Lopeta.
1: ¿Qué pasa?
0: Una, noticia.
1: Aviam, ojo.
0: ¿Vale? Y es que he visto que a Miquel González, Lector Ortega y tú veniu a Polinyà, a la Festa Jove, a la Festa Flies on Tour.
1: Sí.
0: I sí, tindreu l'oportunitat de veure'n al mig del públic.
1: En sèrio?
0: I coneixen.
1: Joder.
0: En persona.
1: Mare
0: Així que aquesta cançó que us vull dir que avui va per vosaltres, vale? Oh. La de la muchacha, de RVFV.
1: Collons, tio. Quin notició. Aquest no l'he vist venir, eh? Aquesta no l'he vist venir. Molt bé, tio. Una mica, demà a Polinyà cachoteito, eh? Lopeta, a veure si... A veure si comportes, eh? No va la vida. No, que és broma. Ah, que vagi molt bé. Una abraçada. Bona cançó aquesta del muchacha que posarem segur, eh? Volem que alcis els braços allà i t'ho passis bé. Bé, ja veuràs com serà així. Vinga, va, més interactuar. Més rimet a la carta, més i millor, com sempre.
2: Hola, bona tarda. Estic tornant aquí de la feina amb l'Alejandro.
3: Hola, bona tarda.
1: Ei, Alejandro.
2: I era per veure si ens podíeu posar aquí una mica la cançó de Gata Only.
1: Ojo.
2: Que és una cançó així que ens dona molt al mood, saps? Per tornar a casa.
1: Sona molt bé.
2: Vinga, adéu, vagi bé i bon dijous.
1: Cançó atemporal de Floyd Menor i Cris MJ.

0: Bona tarda. Aquí jo estic en caravana per la part de Cornellà, soc la Núria, i m'encantaria que em posessis la de Coco. Un petonat i per també una de Servite. Adéu.
1: Adéu-siau, va, t'apuntem. Molta sort, paciència en aquesta retenció. El missatge ha arribat fa una bona estona, per tant, entenem que o ha millorat o ha empitjorat la cosa, no sabem, va. Coco, d'Omar Curts, a les 7:38 minuts. Bona tarda, Sergi. M'agradaria que posessis una cançó per animar-nos a la meva parella, l'Eduard, i a mi. Diu, ja hem fet les nostres vacances. Hòstia, ja està fet això, ja. Ostres. Diu, mentre tornem cap a casa, ens faci el viatge més fàcil. Gràcies. Diu, pel sorteig diem la B. La B. Ratpenats, concretament. Vinga, us apuntem també per aquest sorteig. Moltíssimes gràcies pel vostre missatge i ànims en aquesta tornada, eh? Carai. Que sí. Que callis. Ella va dir, dels primers que heu marxat i dels primers que torneu, com a mínim, que jo tinc coneixement aquí, eh? Mala

0: Marrota ens ho explica a través d'aquesta altra cançó, que també és èxit, evidentment, de Quevedo. L'has acolat totes, eh? Una rere l'altra. Aquesta és la que encara no havia sonat aquesta tarda, cosa que ens semblava especialment estrany, també.
1: Hola, bona tarda, Sergi. Què tal? Mira, jo gaudint d'uns dies de vacances, aquí a l'Escala.
0: Una meravella.
1: I res, m'agradaria participar al sorteig de l'Afterbite, dic la resposta bé, i demanar-te una cançó, si pot ser. Alguna del Quevedo, la de l'Escàndic.
0: Perfecte.
1: Vinga, gràcies, que tingueu bona tarda.
0: Molta gràcia, igualment. Efectivament, puc confirmar que la resposta correcta era la B. Quin d'aquests animals també ajuda a controlar mosquits? A, mosques, B, ratpenats, que era la correcta, i C, les formigues, que no pinten res aquí. Molt bé, doncs, entre tots els missatges que hem rebut avui, especialment aquells afortunats que, bueno, tampoc que amb el xat GPT aquestes coses avui en dia, qui la caga és perquè vol, eh? Anem al sorteig, moltíssima sort, atenció als vostres whatsapps i aprofito per anar tocant el 2 perquè de seguida s'hi posa Miquel González, Tomàs Poal amb el Flash Urban.
2: Bona tarda, avui et voldria demanar la cançó de Mi Vecinita de Plan B.
0: Sí.
2: Va, que avui ja és juernes i hi ha unes ganes de que sigui cap de setmana bestial.
0: Ja m'imagino.
2: Vinga, va, adéu.
0: Adéu, artista de la pista. A tu i a tothom, que vagi bé.

0: mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, Urban House...
1: Flash!
0: Ets dels nostres. Flash FM. Són les 8.

0: partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la polla. Comença el Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Ha arribat el teu moment, són les 8 en punt del vespre i comença un nou Flash Urban a Flash FM després de l'Interactua. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona tarda a tu, molt bon dijous i també l'audiència preparada per trucar-nos, hòstia.
1: Avui també tenim un programa molt calent.
2: Sempre som calents, eh? Sempre estem escalfats.
1: Sempre. Avui volem buscar noms de pijos i noms de canis.
2: Sí.
1: Vale? Cada vegada que truqui algú ha de dir un nom pijo i un nom cani, tant de noi com de noia, el que doni la gana, vale? I farem recompte dels noms més cayetanos i els més canis, i ja està. Vinga.
2: La veritat és que és una pregunta molt senzilla, vale? Però que pot generar debat, i sobretot el que es generarà, com ha dit el company Miquel, és el recompte final i veurem quin és el nom pijo guanyador i el nom canorro guanyador.
1: Heavy, eh?
2: Bé.
1: També recuperarem amb bromes telefòniques que hem fet al llarg de la temporada i a partir de les 9 seguirem en directe al partit de la selecció espanyola aquí al Flash Urban i farem a la nostra manera.
2: Una,
1: vale?
2: Una retransmissió random, no? Una mica.
1: A la nostra manera.
3: Madre mía, Paco.
1: Com està l'ambient, Paco?
3: Com està l'ambient, la milla, madre mía.
1: Va, ja podeu començar a trucar al telèfon de la ràdio.
0: 93 545 6868.
1: Efectivament, 93 545 6868 és el telèfon del Flash Urban i si voleu també podeu demanar bromes telefòniques.
2: Vinga, va, ja sabeu com funciona. Podeu demanar la vostra broma a través del 699 69 69 69.
1: Demana una broma, va.
0: Envia'ns un WhatsApp.
2: Va, va, va.
0: 699 69 69 69.
1: Va, que comenci el show.
3: Vamos, España.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: papá.
1: Loco, loco.
0: Papá, papá, papá.
1: Se va a ver loca.
0: Mi pija en tu boca.
1: Por favor.
0: No, pija por nombres pijos.
1: Agua nuclear perquè avui busquem noms pijos i noms Cayeta. No, i noms canis.
0: Exacte. Ja vale. Sigui de tio o de tia, el és que us igual. Vingui al cap. Sí.
1: És igual. Un nom pijo i un nom cani. A veure quin és el més pijo i el més cani d'aquesta tarda. Va, vinga.
2: 93-545-68-68.
1: És el telèfon del Flash Urban, que ja s'ha obert fins les 11 en punt de la nit d'aquest dijous.
3: Aquí estem amb vosaltres, a l'altra banda, per fer-vos la millor companyia.
1: Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Com et dius?
4: Alejandro.
1: Alejandro.
4: Poner una sí, pues podría dedicar una canción a mi cunyada.
1: No, Alejandro.
3: Però Alejandro,
1: ni cunyados ni cunyadas, hija.
3: Tu no has escoltat, cabrón, el que estàvem dient?
4: No, no t'he escoltat, què dius? Què dius?
1: A veure, Alejandro, tu quin programa estàs escoltant ara mateix?
4: Ja l'ha puesto Flash FM, però crec que hi ha una canció que m'ha...
1: Sí, però aquí no, aquí no està demanant cançons, Alejandro.
3: Por favor.
4: Vale, què estàs diciendo? A veure, dime.
1: Aquest home no s'entera de res o és tonto o com va la cosa? No
3: sé. Alejandro, t'hem vist molt innocent, així que et donarem l'oportunitat del dubte. El tema és, estem buscant el nombre más pijo i el nombre más cani. Dinos.
4: Vale, el nombre más pijo, ¿cuál es?
3: Dilo tú.
1: Tu sabràs. Diga-ho tu.
4: Más fijo y más fijo. A ver si lo sabes. Felicia.
1: Hòstia, baixa... No, no, és impossible
3: és
1: parlar que, amb aquest
3: és
1: home.
3: És que amb aquest home no es pot parlar, per favor.
1: Una persona normal, sisplau, que vulgui parlar amb nosaltres. Vinga.
2: 93-545-68-68.
1: És el telèfon del Flash Urban. Avui busquem noms pijos i noms canis.
3: Canorro.
1: Que guanyarà.
3: Gitaneo histórico y Cayetanada histórica.
1: Molt bé. Hola.
5: Compte.
1: Dios, ja comencem.
5: Sí.
3: Hola.
1: Què vols?
3: Digues els noms.
5: Juan, dime.
1: Quin nom?
5: Nombre pijo, sí. Lolo.
1: Lolo. ¿Lolo és nom pijo?
5: Lolo.
3: ¿Cómo?
1: Tomolo.
3: Tomolo, això és nom africà.
1: I nom cani?
5: I nombre cani... Patín Poao.
3: Aquest home li falta coses.
1: Sí,
3: li falta
1: per
3: coses.
1: Favor. Vaya.
5: Estoy drogado, ¿qué pasa?
1: ¿Estás drogat?
3: Normal, mira com no, parla.
1: Sí que està drogat,
3: És un avi con demencia
5: senil. Quiero más droga.
1: Vols més droga?
3: No, no li doneu més a aquest home.
1: No li doneu més. Quanta droga portes a sobre, tío?
5: Oiga, tráigame más.
1: Por favor.
5: Coño.
3: I ho demana en latino. Oiga, tráiganme más.
5: Tráigame más.
1: Home, una mica racista de part teva,
3: A l'oient aquest.
5: He dicho más.
1: Clar, clar, clar, clar, racista, perquè demanen droga a Maxim.
5: No, no me corten, no.
1: No, corta't què?
5: Passa, estoy desesperado.
3: Oi, va, prou ja, home.
1: Què passa, tío?
5: M'ha dejado la parienta.
3: Normal,
1: la parienta,
3: normal.
1: Home. És que massa tard t'ha deixat.
5: No, és normal.
3: Sí, és normal.
1: És molt normal que et deixi la parienta.
5: Oye...
3: Tu t'has escoltat, senyor?
5: He llamado para el nombre pijo Lolo.
1: Vale, i el nom
5: cani? I el nombre cani...
1: Sí.
5: Coco.
1: Coco. Aquest home no està bé i ja està.
5: Coco que la chupa, coño.
1: Per favor!
3: A veure on està el Coco, que venga. Que venga Coco, entonces.
5: Por favor.
1: Vale, va, que vagi bé. Adéu.
3: Adéu, adéu. Vinga,
1: adéu. Per favor, lo que s'ha d'aguantar a vegades,
3: Pot trucar algú normal, fora conyes?
1: Sisplau.
3: Estem desesperats.
1: Sisplau.
2: 93-545-68-68.
1: És que, clar, si pot trucar una persona que puguem tenir una conversa normal i corrent,
3: sí.
1: Pues aniria, ens aniria molt bé.
3: Molt bé la vida.
1: Hola? Mira.
3: Com aquesta. No, a més, avui la pregunta, que és molt senzilla, vull dir, és molt fàcil.
1: Un nom pijo i un nom cani.
3: Venga.
1: Hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Hola, com et dius?
3: Bé.
6: Jo, Joan.
1: Joan, quin és el teu nom
6: una
1: pijo?
6: Persona... I soy una persona normal,
1: Menos mal.
3: Ara.
1: Menos mal.
6: Sí. Pijo, creo que Rodrigo.
1: Rodrigo, molt pijo.
3: Molt bé, Rodrigo.
1: Molt pijo.
6: Sí, no?
7: Rodri, vamos de acampada este fin de a
1: sí,
7: la Cerdanya.
1: Sí, sí.
6: Exacto.
1: Sí, sí. Vamos a esquiar.
7: Rodri.
1: I nom cani?
6: Dudo entre Jonathan o Kevin.
1: És que tots dos són molt canis,
3: Hòstia, la veritat
6: sí,
3: és que...
1: Uf.
3: Clar, si em dius Johnny, és Johnny. Però si és nom Jonathan completo, jo et diria que Kevin és més cani encara, Bueno, Kevin,
6: bueno,
3: Kevin és molt latino, I Jonathan és més cani, bueno, però... cani espanyol.
6: Jonathan puede ser Jonathan, que es peor todavía.
1: ¿Com?
3: Jonathan, con Z.
6: Jonathan. No, se dice TH, ¿no? Jonathan.
1: Ah, bueno claro. Sí, pero sí. Es pronuncia Jonathan.
3: Jonathan.
1: Igual.
3: El Audi del Jonathan está tuneado.
1: Vale. Per tant, Jonathan, molt bé.
3: Merci, tío.
1: Gràcies, tío.
6: Adeu. Merci,
1: adéu. Adéu, que vagi bé. Adéu, adéu.
2: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh.

0: envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69. Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
2: I molta festa.
1: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalbrenner, Kai Tranada i molts més. House, techno, live shows.
2: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
1: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
6: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa.

0: Flash FM Andorra. La ràdio Dance Leader. 93.8 FM.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tom.

0: Me mareo cuando te veo.
1: ¿Sembla el chambala?
0: ¿Ah, sí?
1: Por favor.
0: Kipudú, Jessy Reyes. M'ha sortit així. En fi. Les 8 i 25 minuts, avui busquem noms pijos i noms canis, vale? I ja està.
1: Mira, nom cani, Kid Voodoo.
0: Kid Voodoo seria nom cani? Pues sí, la veritat és que sí. Sí, sí, sí. Budubudu. Vinga, que va, truca'ns ara. Hola, Guillem d'Artés, com estàs?
2: Bé.
0: Sí? A veure, Guillem, quin és el teu nom pijo que has buscat? A veure.
2: Borja.
0: Borja, molt bé, Guillem. És nom de molt pijo, eh?
1: Borja és molt pijo. Sí, el meu germà es diu així, el meu pare igual, o sigui...
0: Bueno, i tampoc t'equivoques.
1: Per pap Borja.
0: Però el Guillem, atenció, és un tio molt llest i ha pensat noms de nois i de noies. Ara. I té tant de pijos com de canis de noi i noia.
1: És inclusiu, com nosaltres.
0: Exacte. El de pijo de noia, quin seria?
2: Carlota.
0: Carlota és de pijo?
1: Carlota, sí.
0: Sí.
1: Carlota...
0: És bastant pijo, pija catalana.
1: Sí, Carlota, oh, Carlota sí, sí. Aplica els dos.
0: Sí, sí. Vale, i de cani, què tens?
2: Gerai, de noi.
0: Gerai?
1: Molt bé.
0: Mm? I de noia?
2: Jenny.
0: Jenny, molt bé, Guillem, ets el millor, tio.
1: Crec que fins al moment són les millors propostes.
0: La veritat és que sí.
1: Certo, eh?
0: Escolta, Guillem, qui t'ha ajudat a fer aquesta llista de noms, tio?
2: La meva mare.
0: Ah.
1: Com es diu la teva mare?
2: Aina.
0: L'Aina.
1: Aina gitana. No!
0: Oh, Dios! No! Guillem, ens escoltes cada dia?
2: Sí.
0: Ai, que bé.
1: Déu meu, no sé si és bo o dolent, això.
2: Quan vaig amb cotxe.
0: Ah, molt bé. Què és el que més t'agrada del programa?
2: Quan fica les cançons.
0: Ah, quan no parlem, perfecte. Molt bé.
1: Però una cosa, Guillem, cabron, però una cosa, ens acabes de sepultar ara mateix. I no t'agrada res més del que fem?
0: No t'agrada?
2: Sí, quan m'agafeu el telèfon.
0: Ah, molt bé.
1: Bueno, bé, com secretari.
0: I quan fem bromes telefòniques, t'agrada, Guillem?
2: Eh?
0: T'agrada quan fem bromes telefòniques o ho passes malament?
2: No, m'encanta.

0: Bé, molt bé.
1: M'encanta.
2: Avui he vist que n'heu fet una, ja.
0: Sí, t'ha agradat o què?
1: Has vist com, com plorava la mare? Sí.
0: Tu no facis una broma a la teva mare d'aquest tipus, que és heavy, eh?
1: No.
2: No, no.
0: Ah, tu no, vale.
1: Però en pensarem una, Guillem, per fer-la plorar, també.
2: Oh. Vale.
0: Vale. Oh. Què tal les notes, Guillem?
2: Bé.
0: Sí? A veure, quantes n'has suspès?
2: Ninguna.
0: Molt bé.
1: Ah, no has suspès cap?
2: Cap, cap.
0: Molt bé.
1: Ninguna, no, cap.
0: Clar, no, clar, es diu cap, no ninguna.
1: Clar, la mare fent de profe de català, molt bé.
0: Per això no sos pes cap, saps? Amb la mare que té, clar.
1: Dios, que estricta. Vaja, senyor Rita Rottenmeier.
0: Va, Guillem, que vagi bé, bon estiu.
1: Vinga, xaval.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
0: Adéu.
4: Adéu
5: a tu.
0: Noms pijos i noms cani.
1: Locuro.
0: Hola.
6: Hola, bones.
0: Hola, qui ets?
6: Sóc el Ramon.
0: Ramon, des d'on ens truques?
1: Home, amb el cojón.
6: Truco des d'Anglesola.
0: Molt bé. A veure, quin és el teu nom pijo?
6: El meu nom pijo havia pensat Borja Mari.
0: Borja Mari.
1: A veure, però Borja Mari com tal és un nom o és una típica expressió com per dir, sabes? Com qui
6: no,
1: diu...
6: però Borja Maria, diuen Borja Mari.
0: Ah, ja, Borja ja. Maria, vale.
1: Borja Maria, sí. És una expressió que es diu, eres un Borja Mari, com dir, ets un Cayetano. És
0: ah, sí?
1: Mateix. Sí?
0: Ah,
1: sí,
0: vale.
6: I després el nom Cani, la Jenny.
0: La Jenny, sí, l'acaba de dir el Guillem, sí.
1: Vale. Home, Jenny és molt... Johnny Amaros, és molt heavy. I perruquera.
0: Sí, d'Animal Print.
1: Sí, amb el flequillo.
0: Mm. Molt bé. Moltes gràcies, tio.
1: Adéu, xaval.
6: Pues molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, maco. Una abraçada. A reveure. Per cert, Tomàs, aquest estiu sortiràs de casa amb bambes, tovallola i diràs, avui toca posar-se en forma amb molt de ritme.
1: Tens tota la raó, Miquel.
0: Clar.
1: I què em proposes, tio?
0: Pues mira, aquest diumenge 5 de juliol al matí, a 11:45, no, d'11.
1: Ah, vale, llavors em va bé.
0: Fins a 11:45, ara sí.
1: Vale.
0: Arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Time Out Market, ubicat a la segona planta del Mare Magnum.
1: Vale.
0: Amb el DJ Miquel González. El coneixes?
1: No, però fa pinta de mierdes, eh?
0: Dios. Vaya maricó. I una masterclass dirigida per entrenador personal Paul Cejas. Aquest el coneixes?
7: Hola, soy el Cejas.
0: Dios!
7: És aquest o no?
0: Apunta't ara mateix al formulari de la web de Flash FM abans que volin les places. Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
1: Posa't en forma per aquest estiu.
0: Bé.
4: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El Lleida Blau és un nom.
2: Ah, sí?
1: De la, sí, de la Mare de Déu del Blau.
3: Ah, mira, hi ha noms de colors, clar, rosa. Rosa, clar,
1: no,
3: clar.
1: Violeta.
3: Violeta.
1: Blanca.
3: Blanca. Blanca. Negra no hi ha, de nom. És veritat, no, però és veritat.
1: És veritat.
3: Es diu molt, però no és un nom. Per què rieu, companys?
0: I a tu, què t'ha passat avui?
4: Para todos esos amores que dicen ser perdidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Latini a Masha Castillo, Dos Amantes. Corazón de melón.
1: Qué bonito.
0: Anem a parar les màquines, de seguida agafarem més trucades. Abans però hem de fer una broma telefònica. Aquí.
1: Doncs atenció, anem a fer-la a la dona d'un tio que ens diu: hola, necesito hacerle una broma a mi mujer.
0: Dios.
1: Y me ha dicho, dadme ideas. Y yo le he dicho, bueno, ¿dónde trabaja tu mujer o qué hace? Y me dijo, pues mira, trabaja en una tienda de chuches y es la jefa.
0: Dios,
1: y yo, vale, doncs ens farem passar per policia i li direm que els pares han denunciat que hi havia llaminadures amb drogues a la seva botiga.
0: Uala!
1: I això és molt fort. Així que anem a trucar a la Agueda Pérez López. Hòstia, Pérez López, els dos cognoms més comuns de la Terra, jo crec.
0: Doncs anem a trucar a aquesta senyora. I el policia com es dirà?
1: El policia no ho sé encara. Hola, bona tarda. Parlo amb l'Agueda Pérez. Agueda?
2: Hola.
1: Hola, què tal? Soc el Martí Puigvert, et truco de la policia.
2: Sí.
1: Què tal? Em sents o no?
2: Sí, ara, vale, digue-me. Vale.
1: Què tal? Mira, et truco de Barberà del Vallès, com estàs?
2: Bien.
1: Bien? Mire, escúcheme una cosa, usted por confirmarme. ¿Usted es dueña de una tienda de golosinas?
2: Sí.
1: Vale, se encuentra en la calle Cantábrico número 38, ¿verdad?
2: 38, sí.
1: Vale, ¿me puede decir el nombre?
2: ¿De qué?
1: De la tienda de golosinas.
2: Ah, sí, Dulce Badía.
1: Dulce Badía, correcto, vale. Bueno, pues usted tiene que responder unas cuantas preguntas. Primero de todo, perdónle las horas, ¿vale? Pero hemos recibido varias denuncias de muchos padres de niños que consumen en su tienda de golosinas. Y bueno, nos han traído, de hecho, algunas muestras de las golosinas que han comprado. Y bueno, no sé si realmente usted está directamente relacionada con el tema, pero bueno, que sepa usted que hay muchas chuches que contienen estupefacientes, que contienen restos de drogas.
2: Ah, vale, muy bien.
0: ¡Dios! Pero, ¡se ha penjat! ¡Li està sudant la policia!
1: Oye, pero vaya pava.
0: Li està sudant la policia, tio.
1: Com penges a un poli?
0: Clar.
1: No tens ni l'oportunitat al dubte? Mare meva!
0: Però com a mínim preocupa't un 1%, saps?
1: Home.
0: Li ha sudat totalment. Tornem a trucar.
1: Ara l'ha enfadat.
0: Ara no agafarà el telèfon?
1: Vaya drama banana.
0: No agafarà el telèfon, la senyora?
1: Hem de tornar a trucar.
0: No li agafa el telèfon a la policia.
1: Mare meva, però la gent és molt criminal, eh?
0: Potser serà veritat.
1: Ojo, t'imagines que de sobte sí que passa drogues?
0: T'imagines? I el marit ho sap, que és veritat. I li volen amb això.
1: I volia que l'enxampéssim, no?
0: Dius!
1: Déu-n'hi-do!
0: Si algú mai ha anat en aquest local...
1: Dulce Badia.
0: Que ens truqui, sisplau, i ens expliqui la seva experiència.
1: Fa molt que no menjo xutxes.
0: Jo també.
1: M'encanten, eh?
0: Dulce Badia, a Badia del Vallès.
1: Sí.
0: No l'agafa, eh?
1: No, no. Oiga! Agueda? Señorita Agueda. Agueda Pérez, por favor, ¿me puede responder? Oiga. Señora. Oiga, Agueda, ¿me puede responder, por favor? Parece que tiene el móvil en el bolso o algo. Agueda. Señorita Agueda Pérez, ¿me puede responder, por favor? Yo creo que lo tiene en el bolso, el teléfono, el celular. Agueda, ¿me puede responder, por favor? Bueno, doncs no, res, haurem de...
0: No,
1: jo crec
0: no
1: que s'ha agafat sol el mòbil o alguna
0: cosa. Sí, jo crec que el mòbil no...
1: Que raro, però com ha respost sol? Per arte de màgia, eh?
0: No sé.
1: Doncs una llàstima, no hem pogut seguir amb aquesta broma brillant de la botiga de llaminadures, des d'aquí abraçada al seu marit. Així que res, ho sento, tio, no hemos podido hacer la broma.
0: Totes les ressenyes són bones, eh?
1: Ah, sí?
0: Mira.
1: Què diu?
0: Diu, m'ha encantat aquesta botiga. Per fi tenim una llaminadura a Badia. Clar, i la veritat que s'agraeix. Hi ha moltíssima varietat. Hi ha un altre que diu, m'ha semblat excessivament cara. Vaja. El preu per unitat de la llaminadura és de 15 cèntims, mentre que altres establiments valen 5. I estan igual de bones. Dios!
1: A veure, 5 cèntims i costava quan jo era petit. Dubto molt que hi hagi llocs així, no?
0: Caríssim. Xutxeries a preu per unitat molt inflats. Dios!
1: Bueno, home, 15 cèntims és molt car.
0: La dependenta em coneix.
1: Ah, fantàstic.
0: I aquesta és la ressenya.
1: Perfecte. Bona ressenya.
0: Molt bé, moltes gràcies, Àgueda, per no agafar-nos el telèfon.
3: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.
4: Oye, la vi.
5: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
5: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

El programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: és Lola Índigo i RFV, això es diu Casanova.
1: Se suquen, surquen.
0: Que són les 8 i 48 minuts.
2: Vale.
0: Avui estem parlant sobre noms cayetanos i noms pijo. I noms canis.
2: Saps que això ens ha passat tota l'estona, eh?
0: Sí.
2: Sempre dient noms pijos i nom cayetano quan és el mateix. No, pijos i canis, vinga, va.
0: Exacte, pijos i canis, vinga. El telèfon està obert ara mateix.
3: 93 545 68 68.
0: A veure quins són els més pijos i quins són els més canis.
2: De moment jo em quedo amb el que ha dit Borja, un xaval, un nen, que per mi Borja és el nom més pijo,
0: Borja
2: realment.
0: És lo pijo de lo pijo.
2: És molt heavy. I també de cani, Gerai.
0: Gerai és pijo.
2: Per sí. Home. I per tia, Jenny, és mega, mega, mega
0: és
2: ultra...
0: És super cana, cani.
2: Sí, és super cani. I, hòstia, Valeria és molt pija, de noia, també, i no l'han
0: sí?
2: dit encara. Valeria és sí? super pijo. Sí,
0: Valeria
2: sí,
0: és
2: sí.
0: pija.
2: Sí.
0: Vale, vale. Quins noms més teniu? Va, vinga.
3: 93 545 68 68.
0: Noms pijos i noms canis. Ara mateix teniu el telèfon disponible.
2: Va, va, va, va, va, va, va.
0: Hola, bona tarda.
4: Hola, bona.
0: Hola, com et dius?
4: Mario.
2: Maria.
0: Oh, Maria, des d'on ens truques? Maria.
4: Maria i Alba, som dos.
0: De, on sou?
4: De l'escala.
0: De l'escala, molt bé.
2: Molt bé, jo de l'ascensor.
0: A veure, nom, nom pijo.
5: Hem pensat... Espera, que hem pensat Jaume.
4: Jaume de Noi.
0: Jaume és pijo?
2: Jaume és pijo.
5: Jaume és molt pijo.
0: És de pijo català, amb molta pasta, no?
2: Clar.
5: Exacte. Vale. De Massurrer.
0: De Massurrer, vale.
2: Pijo de Massurrer.
0: Molt bé.
5: I Cani i Gonzalo. Gonzalo també és molt
0: Gonzalo
5: pijo.
0: Gonzalo també és molt
2: Gonzalo
0: pijo.
2: Gonzalo és pijo, sí.
0: Sí, sí.
5: De golf, sí.
0: Mm-hmm.
2: De golf. Golfalo.
5: I hem dit Hugo.
2: Hugo Cani. Jo Hugo el veig pijete, eh?
0: Jo Hugo el veig molt pijo,
2: eh? És més pijo que Cani.
0: Sí, tia.
2: Això és que t'has liat amb un Hugo que és un Cani, a que sí?
0: Dios! T'has liat amb un Hugo?
5: Ethan també és molt cani.
2: Ethan sí.
0: Ethan és cani.
2: Ethan...
0: Tu t'has liat amb algun Ethan. Hugo, tia?
5: No, jo no.
4: Un Hugo? No.
5: Maria, tu?
4: No, no. Ara el nom, però...
0: Ah, no te liaràs amb un Hugo, ara, però?
2: Amb un cani?
4: No, no, no.
0: Què prefereixes, liar-te amb un cani o amb un pijo?
5: Cani, 100%.
0: Cani. Vale.
2: I de nòvio, també cani o pijo?
5: Pijo, cani, jo cani.
2: Ah, vale. Una vol nòvio pijo, clar, per anar amb barquito.
0: Jo sóc cani, si vols.
5: Exacte.
0: Jo sóc cani, jo ho accepto. Jo accepto.
5: Però tens tatus i tal.
0: Sí, o... jo sóc un cani català, jo ho accepto.
5: Ah, no, llavors quina música escoltes?
0: I reggaeton.
2: Clar, la de Flash, que són, Flash és super cani.
0: Clar.
5: Bueno.
0: Home, tu escoltes Flash FM, tu ets una tia cani, no?
2: Ets una choni.
0: Clar.
4: Ets molt choni, eh?
0: Clar, les pijas escolten Flash FM.
2: Absolutament.
0: Sí?
2: Sí.
0: Les pijas escolten Flash FM?
5: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: Però jo crec que són més pijas, més canis, no?
2: Tu creus que hi ha més chonis que pijas escoltant-nos ara mateix?
0: Home, sí, no sé.
2: Clar, jo no sé, el reggaeton és molt pijo també, eh?
0: Sí?
2: Ara està allà enmig, és una batalla, estan en medio.
0: Perquè vosaltres, ties, què sou, pijas o canis?
5: Som pijas, Mario.
0: Som pijas, som pijas. Som
5: de la Costa Brava, saps?
0: Clar, som pijas, sí.
2: Clar, és que són de l'escala, eh?
0: Clar.
2: Entre anchoa i anchoa, billetazo, clar.
0: Clar, en Flash FM es troben les pijas i les chonis juntes, saps?
2: Exacte.
0: Està bé, eh?
2: És una batalla que hi ha una pau, hi ha una pau mundial en
0: molt
2: Flash.
0: Molt bé,
2: sí.
0: Clar que sí. Molt bé, guapes, que vagi bé per l'escala.
2: Adéu, gitanes.
0: Adéu. Hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Tu qui ets?
6: Mira, em dic Eric.
0: Eric, de on ens truques?
6: De Tarragona.
0: Molt bé, Eric, de Tarragona. Nom pijo.
6: Mira, nom pijo. Jo, de noia... Diria Estel.
0: Estel, vale.
2: Estel, vale.
0: Com la ràdio.
6: Sí.
2: A vemos.
0: Vale, i de noi?
6: I de noi, de pijo jo diria és que com Joan Carles.
0: Joan Carles és pijo sí. català, eh?
2: Sí, m'agrada sí. que dieu també pijos catalans, perquè quan penses dius algun castellanada, però és veritat que en català també hi ha molt nom pijo i Joan Carles ho és molt, eh?
0: Sí, sí.
6: Home, Joan Carles en català és com, hòstia, aquest tio, cuidao.
0: Aquest saps? Té pasta.
6: O sigui, sí. Imposa, saps?
0: Sí,
2: és veritat, eh?
0: I de cani?
6: De cani, de noia, jo diria la Susi.
2: Susi. Susi Gala, no, cabron?
6: Sí.
2: És una actriu porno.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Ah, te l'has pelat també aquesta?
6: No.
0: El Tomàs sí.
2: No, home, no.
0: Que?
2: Jo no consumeixo porno.
0: Home, no.
2: Jo el faig.
0: Ah, no. I de noi?
7: Cuidao, cuidao.
0: I de noi?
7: I de noi, pues jo diria... no sé... o Víctor, a lo millor...
0: Home...
2: Víctor, jo crec que ni un ni l'altre, saps?
0: Està
2: en mig, és com dir Joan.
7: És
2: com dir Joan, que no pots dir ni que és pijo ni que és cani.
0: És que justament coneixem nosaltres dos a un Víctor superpijo.
2: Sí.
0: I és superpijo,
2: sí.
0: Saps?
2: I és que, sí, absolut. Jo conec bueno, tres i són els tres absolutament pijos. A
0: imagina't.
2: Més. No, és veritat.
0: No sé, jo crec que buscaria un altre, eh?
2: Sí. És que aquests noms de Víctor, Joan, són noms molt massa estandarditzats com per catalogar-los d'una cosa a una altra,
0: ja,
2: saps?
0: Ja, perquè n'hi ha tants.
2: Hi ha tants que no saps a quina branca posar-los.
0: Clar. Bueno, ara que parlàveu d'actrius porno, quina és la vostra actriu porno preferida?
2: Home, és que jo no me'n recordo els noms, però jo què sé, jo miro categories i ja està.
0: Ah, vale.
2: Per què estic dient això? I la teva actriu preferida quina és?
0: És que jo igual, no em miro. Jo no em miro. I tu, oient? Com es deia l'oient? No em recordo.
7: Eric.
2: Eric, sí.
0: Tu, Eric?
7: No sé, jo també, jo fa molt de temps que no miro. Jo l'única que me'n recordo és la Mia Khalifa, es deia.
0: La Mia Khalifa.
2: La Mia Khalifa, clar.
0: La del Jay Cortés.
2: La del Jayco. Clar, però aquesta, era més meme que una altra cosa, perquè la coneixia tothom. Perquè era així com àrab amb ulleres, llavors, i amb un tetament, que clar.
0: Clar. Tu, Eric, què dius? Que fa molt que no mires por, no?
7: Sí, sí.
2: És mentida.
7: Ara...
0: No diguis mentides.
7: No, que tinc la meva parella i ara...
0: Bueno, i què? Que no té res a veure, Eric.
2: Està al teu costat, la parella?
7: No.
0: Hola! Dios!
2: Està al costat. Vaya pelat, pela, te la peles.
0: Però, Eric, una cosa, tot i té nòvia, te la peles igual.
7: No.
0: Com que no?
7: No, perquè nosaltres intentem, sempre que ens veiem, que és quasi cada dia, fer cosetes.
2: Sí, però tu saps que també és molt sa masturbar-se fora de la parella? És molt sa fer-ho, eh?
7: Ja, sí, jo no dic que no. No dic
2: i tenir relacions amb gent de la feina també és molt sa... No, això no,
0: Dios!
2: Això és broma.
7: No,
2: però en sèrio, heu de cuidar la salut sexual i això implica també masturbar-se a soles alguna vegada.
0: Però
2: home,
0: tu no has tingut mai la necessitat d'estar sola a casa i mirar i vinga, i pa dintre?
2: Claro. Típica bueno, pel·li no que hi ha una escena...
7: Sí, quan no tenia parella, sí.
0: Però és igual que digui... Bueno, és igual.
2: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
0: Per favor. Bueno, moltes gràcies, Eric.
7: Moltes gràcies a Valtrus.
0: Adéu, maco.
2: Adéu, xaval.
0: Adéu. A partir de les 9 comença el partit de la selecció espanyola i el Tomàs farà la seva retransmissió en directe.
8: Retransmissió. Aquí estamos, Paco, nervioso, con los golitos de la Villamal y compañía.
0: Ah, sí?
2: Me l'estic pelant.
0: Per favor. Per favor, és que hem de quadrar... No sé quan hem de quadrar.
2: Què hem de quadrar, a veure?
0: 48 segons.
2: Pues, explica algun xiste.
0: Va, expliquem un xiste.
2: Expliquem algun xiste.
0: Poso música de xiste.
2: Vinga. Chapa. Ah, això és música de xiste. Clar, no se m'ocorre. Clar, és que és molt llarg el que tinc en ment. Llavors no puc fer-ho. Ah, bueno, va, molt ràpid. Mira, això eren tres nens, ¿vale? Uno sí. Se llamaba Gotita, el otro se llamaba Ladrillito y el otro se llamaba Arenita. El Gotita le dice a la madre, mamá, ¿por qué me llamo Gotita? ¿Vale? Y la madre le dijo, porque cuando naciste salimos del hospital y te cayó una gotita de agua y fue precioso. El Arenita le dice, mamá, ¿por qué me llamo Arenita? Y la madre le dijo, Arenita, porque cuando saliste hubo una brisa de verano y entonces cayó y se posó arena en tu cabeza. Y fue muy bonito. Y al Ladrillito le dijo, ¡mamá!
0: ¡No!
3: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Dios, cómo que está.
1: ¿Cómo te gusta tocar las pelotas, Juan?
2: Sí, sí, me gustan mucho.
3: I a tu? Què t'ha passat avui?
4: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flaix Urban us desitja bona nit.

0: És hora de dormir, els nens i les nenes ja no poden trucar al Flash Urban. Però no. Ens poden escoltar.
1: Exacte, ens podeu escoltar des del llit sense trucar-nos, vale? I si voleu que truqui algú de la vostra casa, doncs li doneu el mòbil a un adult responsable, per exemple, els vostres pares.
0: Vinga, va, tenim el telèfon obert.
2: 93 545 68 68.
0: Ara anem cap al telèfon, ara, però és que acaba de començar el partit de la selecció espanyola. Contra qui juga, Tomàs?
3: Pues mucha atención porque tenemos a España, los fachas contra Austria, los nazis. ¿Quién ganará, Franco o Hitler?
0: Clar, Dios, clar, és fachas contra nazis.
1: És literal, això.
0: Heavy, Espanya-Àustria.
1: Serà la cabra.
0: Vale, pues el Tomás farà la seva retransmissió, vale?
3: Ahí estamos, a ver qué marca golitos.
0: Hola, qui ens truca?
4: Hola, bona tarda.
0: Hola, família. Sort que acabem de posar la cançó dels nens petits, eh?
3: Madre mía, Paco, ¿cómo llaman estos niñatos?
0: Qui sou?
4: No son tan petites.
0: Quants anys tens, tia?
4: 8.
0: Bueno,
4: jo 6.
1: Home, doncs sí que ets petita.
0: Estàs amb la teva mare, no?
5: Em dic
4: Martina, sí, Laura. Això
6: és pijo, aquest nom és pijo.
4: Passa la tieta, amb la tieta, amb la tieta.
0: Vaya tieta que tens, tia, de veritat.
1: Com es diu la tieta?
6: Està molt bona.
0: Veure, per favor!
1: Com que està bona? Mare de Déu!
0: Bueno.
4: Tenim aquí anotat els noms, pijos i xonis.
0: Vale, va, començar. Vinga, ràpid, que sou menors d'edat.
4: Vinga, vinga, va. Tenim el xoni, el més bo de tots, és aquest. La Lore.
1: Lore
0: es a Choni.
3: Hombre, yo conocía una Lore peluquera que, madre mía, cómo la comía.
0: ¿Y la pija?
7: Si pasa premo, esta Lore es mi mujer, te lo juro.
0: Por favor, afecta.
3: Madre mía, el padre de la viña mala ahí.
0: Dios.
4: Marc Bernal y Fermín.
0: ¿Y la pija qué tens?
4: Yo apunta a pija. Sandra.
0: No, más Sandra no está pija, tía.
1: Sandra es que es más estándar con parse o pija o choni.
4: Es que la tieta es de Sandra, pero ahí se vuelven de Sandra.
0: Ah, vale. Pero la tía es pija. La tieta es pija.
4: Bueno, 50-50.
0: Ah.
1: ¿Es pija o tiene pija? Que sería diferente, ¿eh?
4: Ah.
6: No, pija tengo yo.
0: ¡Dios!
3: Por favor, mal educado.
0: Vaya tiets. Venga, va, que vagi bé. Adeu. Hola, bona nit.
8: ¿Qué dius?
0: Hola, ¿qui ets tu?
8: Hola, bones. Mira, truco de Girona.
0: Però com et dius?
8: Soc en Carles.
1: Carles, molt bé. I què vols, nen?
0: Què et passa, Carles?
8: Pues mira, que celebrem avui els 10 anys de casats amb la meva dona i volíem posar una cançó.
0: No, aquí no es posen cançons,
1: però,
0: Carles.
1: Però que no us ha quedat clar que aquest programa no es demanen cançons? Sou uns egoistes i només penseu en vosaltres i les vostres oïdes.
8: Bueno, però i què ens posaràs?
0: Doncs posarem el que ens doni la gana. Carles, a veure, fa 10 anys... Fa 10 anys que us vau casar. T'arrepenteixes o no?
8: No, mai.
1: Heu posat les banyes alguna vegada? I no mentiu.
8: Mai de la vida.
0: Vale. I ella?
9: Tampoc.
0: Bueno, clar, és que si estan a davant de l'altre, però... doncs clar que diuen que no, saps?
1: Ha dit tampoc dues vegades. Ja tampoc. Si no. Això vol dir que sí, eh?
0: Jo crec que ella ha posat les banyes. Ell no, però ella sí.
9: No.
0: Sí, t'has anat amb
9: en
0: el teu
9: què passes?
1: Amb la teva veu, perquè mare meva, eh? Jo et conec, jo et recordo, i vam follar.
0: Dios!
1: Mira, no diu que no.
0: No diu que no, eh?
1: No dice que no, Paco.
8: Escolteu-me, sou els millors, us escolto cada nit.
0: Sí, però que la teva dona t'ha posat les banyes. Ho tens clar?
1: M'agrada que li diem això i ens diu, escolta, sou els millors, xavales.
0: Ui, ja no li fa tanta gràcia,
1: està plorant ara, eh?
8: Sí, I ara què he de fer? Doncs
0: pues penjar.
8: Clar, i ara què?
0: Penjar és el que has de fer.
1: Penjar i gaudir.
0: Vinga, adeu, que vagi bé. De seguida fem una broma telefònica.
1: Vinga, endavant.
0: De una.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash.

0: La graciosa del Quevedo i Elvis Crespo. Anem a fer una broma telefònica, que el Topaz no sap ni què ha de fer, però bueno, perquè està mirant el partit.
1: Perquè tenim aquí un missatge i ara ens enterarem tots. Diu: hola, sóc la Maria, la germana de l'Edu Murgó, alcalde de Montoliu de Lleida, Segrià. M'agradaria que li fessi una broma, ja que és l'alcalde, és alcalde jove i sempre té mals de cap. Us explico, com que ha començat la temporada de piscines i ve gent de fora del poble, us podríeu fer passar per un pare que va venir a passar la tarda amb el seu fill a les piscines de Montoliu i que aquella mateixa nit li van començar a sortir taques vermelles i que li va passar de tot. La vam portar a urgències, bla, bla, bla. Així que, bueno, anem a dir-li que és culpa seva i que ell s'hauria de fer càrrec de tot.
0: Doncs vinga, anem a trucar a aquesta persona, a veure si ens agafa el...
1: Déu-n'hi-do.
0: A veure si ens agafa el telèfon. Sembla ser que de moment no.
1: Vaya burofax.
0: Sí, no? Ara sí. A veure, ara, va. Vinga. No, no agafa el telèfon.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però què és això?
1: A veure, anem marcant les línies, a veure si ara respon el nostre alcalde del Segrià.
2: No.
1: Potser la broma ens l'ha fet aquesta dona a nosaltres, mare meva.
0: Provarem amb l'altre telèfon, doncs.
1: Doncs sí, a veure si ara funciona. Clar. A veure si s'ha equivocat amb el número. Espero que no, eh? Hem marcat ja tres cops. Nosaltres no podem ser, però espero que no ens hagi donat informació errònia.
0: Ara sí.
3: Digui'm.
1: Hola, bones. Parlo amb el senyor Edu Murgó.
3: Sí.
1: Què tal, com està? Escolta, és vostè l'alcalde de Montoliu de Lleida?
3: Sí, jo mateix.
1: Vale, mira, re, m'han passat el teu contacte, perdona les hores, no sé si et molesto, no? Però...
3: Bueno, m'ha sobtat la primera trucada, sentia molt soroll de fons, no sé...
1: Vale, bueno, el tema t'explico molt ràpid. L'altre dia jo vaig anar a les piscines amb la meva nena.
3: Sí.
1: Les de Montoliu, vale? I, bueno, bàsicament estic molt decebut amb l'Ajuntament i personalment amb vostè.
3: El motiu?
1: La meva nena, si la veiessis ara, et posaries a plorar de la vergonya. Li han sortit unes taques vermelles que no li han pogut sortir i a l'hospital ens han dit que ha estat a causa de materials de la piscina, segurament.
3: Però a veure...
1: Escolta, on estàs, que sento molt de soroll? Podem parlar en silenci, si us plau, t'ho demano, que és un tema seriós?
3: No, però és que estic, com comprendràs, són les 9 de la nit, tinc un sopar, que em truqueu des d'un número fixe.
1: Sí.
3: En aquestes hores.
1: Sí.
3: Si voleu, puc atendre la petició demà, tampoc sé qui us ha donat...
1: Ah, no, ja veig que les coses de Palacio van despacio. Suposo que aquesta és la filosofia. No. I la meva nena m'entra podrint-se. No. Això és el tema o què?
3: No, cap.
1: Home, però com em parles d'aquesta forma? A un pare preocupat per la seva nena, per la seva família, la seva sang. Home, a mi no em sembla normal. Vostè és l'alcalde. Vostè s'hauria de preocupar, i més amb un motiu d'aquest tipus. Tu creus que si fossin temes de que han de tallar un arbre, jo et molestaria aquestes hores amb aquesta insistència? Tu ho veus normal o no? I no respons, tampoc saps respondre o què? D'home a home.
3: Què digueu, què digueu?
1: No, que tampoc em vols respondre a sobre o què? No pots respondre?
3: No et sentia.
1: Ah, vale. Pues que com va lo de les piscines, que no les cuideu? Què passa? Que no invertiu els diners on toca, no? Suposo que els diners no li invertiu on toca.
3: Si heu trucat per acosar-me a mi directament...
1: No, a vostè no la... No, a vostè...
3: Demà en parlem.
1: A vostè no l'estic... A vostè no l'estic acusant.
3: Ara mateix no puc atendre això.
1: Vale. A vostè no l'estic acusant. Vale? I espero que segueixi...
3: No, presenti una instància davant de l'Ajuntament...
1: Ai, perquè em responguin d'aquí 3 setmanes o què?
3: No, intentem respondre el més aviat possible.
1: Sí, però clar, ja sabem com funciona tot. Saps? Ja sabem com funciona tot.
3: Bueno, si em vols dir el teu nom i...
1: Vale. Apunta bé. Vale? Soc la Maria i soc la teva germana. I això és una broma de Flash FM.
3: Hòstia, tu.
0: Josep,
3: increïble.
0: Que estàs en directe al Flash Urbana, Flash FM.
1: Senyor Edu.
0: Ho has passat malament,
3: Mira que m'ho he pensat, eh? Home, m'ho he pensat per uns moments, però dic, ostres, estic amb un sofà ara mateix, aquestes hores, de veritat.
1: Unes taques, però importants, eh? Ara no menys pres les taques, ara. Ara meva.
3: No, però hòstia, m'estranyava perquè jo m'he banyat avui mateix, dic, home, si a mi no m'han sortit...
0: L'alcalde es banya a la piscina, molt bé.
1: Amb pilotes?
0: Pots anar a veure l'alcalde amb pilotes.
3: No donaré aquest plaer a tots els usuaris, de la piscina.
0: Vale.
1: Molt bé que diu usuari, eh? Vocabulari d'alcalde.
0: Clar, perquè és un alcalde de veritat.
3: Només faltaria.
0: Alcalde de Montoliu.
1: Amb el seu banyador del Bob Esponja, marcando paquet, eh?
3: S'ha tallat un moment, però hòstia, m'ha estranyat molt que em truqués. Per uns moments la veu em sonava, eh? Em resultava familiar.
0: L'alcalde escolta Flash FM, molt bé!
1: És que hem follat l'alcalde jo, per això m'ha reconegut.
0: Bueno,
3: si no, clar, i tant. Si no, molt ben si... per part de la meva germana, també.
0: Si l'alcalde escolta Flash FM, que fem una festa Flash FM a Montoliu, no? Digo jo,
1: home, clar, estaria molt bé.
3: No, tot és parlar-ho. Si clar, presenteu clar aquesta instància amb les taques de la nena i a més hi sopeu la festa, ah, doncs ja ho farem.
1: Doncs pues vinga, contacteu amb Flash i farem un programa en directe per vosaltres.
0: Vinga, adéu una.
3: Vinga, va, ei, moltes gràcies per la broma, eh?
0: A tu, alcalde.
1: A tu, alcalde, que vagi bé.
3: Vinga, esteu tots convidats i convidades, eh?
0: Molt bé.
1: Ara.
0: Adéu.
3: Vinga, va.
0: Pues, si voleu demanar una broma telefònica, mira, és el primer alcalde que li fem una broma telefònica.
1: Jo crec que sí, no?
0: Imagina que li fem un dia al Collboni.
1: No, no, la propera aquí és el Rajoy, imagina. Fer-li una broma telefònica al Rajoy. Aquí no ha passat mai.
0: Mai!
2: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
2: I molta festa.
1: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
2: I un any més tornen les after parties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
1: Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a brunchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

0: valentão.
1: Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs

0: tema que escoltes a Flash FM.
1: Home, clar, no serà RAC 105, això, de sobte.
0: No, bueno, però una altra ràdio potser sí que l'escoltes. Movin tot a sang. Poca broma.
1: Igual que la de Malatí, imagina.
0: Malatí, no, que també l'escoltes a Flash FM.
1: Només a Flash FM.
0: Només.
1: Això hauria de ser.
0: Hauria.
1: Hauria.
0: Però clar, després ja els germans a vegades copien.
1: Per allà del meu!
0: Per favor! Ah! Clar, és que ara mateix tothom està mirant el partit i potser ara mateix no ens està escoltant ningú. Potser podem dir el que ens doni la gana per antena perquè ningú està escoltant...
1: Clar, a veure, com si abans no diguéssim el que ens donava la gana. Ho dius com si sempre ens calmés.
0: No, però ho dic en sèrio.
1: Vale, com per exemple... Vale, va, diem algú molt bèstia.
0: Diguem, si ara tothom està mirant el partit d'Espanya, Àustria o Austràlia?
1: Àustria. Hitler,
0: Ah, sí. Veus? Clar, si tothom està mirant el partit... Ara podem dir que ens doni la gana, perquè ningú ens està escoltant, se suposa.
1: Vale,
0: jo si hi ha algú escoltant, que truqui.
1: Exacte, si hi ha algú escoltant, que truqui, jo diré alguna cosa així bèstia.
0: Ara Dios, és molt bèstia.
1: M'acabo de treure els calçotets, i això no és broma, i estic fent ràdio amb pilotes, però per la part de baix. Però,
0: a veure, no diguis això, que això era secret, cabron.
1: Però si no ens escolta ningú.
0: Vale, vale.
1: Això ja borrarem el podcast del web. I només porto la part de dalt, que és la samarreta de Pedri d'Espanya. És així, i vaig amb boles a baix.
0: Bueno, és que tu vas amb boles, sí, sí.
1: I molt fresc, he de dir, eh? Sí, Les pilotes estan superclimatitzades.
0: Ha hagut un rato que t'estaves empalmant. Sí, no sé si estava mirant la mitja mal o si estava mirant.
1: He de parlar l'alcalde de Lleida.
0: Ah, ja, hi ha un oient.
1: A veure.
0: Hola. Hola. Hola, qui ets?
1: Bones.
2: Hola, Rafa.
0: Rafa, des d'on ens truques?
2: Sí. Espera, des de la carretera.
0: Ah, estàs a la carretera.
2: Barcelona, direcció... Sí.
0: Per tant...
1: Direcció d'onde?
2: Direcció Piera.
0: Piera, vale. Per tant, tu no estàs escoltant el partit, ens estàs escoltant a nosaltres.
2: Por ahora sí, porque no me queda de otra. Terminando de trabajar y de camino para casa.
0: Ah, vale. Per tant, tu, encara que facin el partit en una altra ràdio, tu escoltes igualment Flash FM. Molt bé, el Rafa, eh?
1: Ara!
0: Molt bé, el Rafa. Vale. Molt bé.
1: Home, és que estem fent una retransmissió del partit increïble aquí, també.
0: Sí, sí, increïble. Gràcies, Rafa.
2: Y a este que se ponga... Que se pongan los gallumbos, que no está en pelota ahí, ¿eh?
0: No, que está en gallumbos de verdad, no, perdón, en pelotas no. De verdad.
1: Cállate, Rafa, cómemela.
0: ¡Dios!
2: Tía, será cabrón.
0: Adiós, Rafa, gracias, que vagi bé.
1: Vamos, Rafa.
0: Hola.
3: ¿Qué pasa, peña?
0: Tenim un altre oient que no està mirant el partit.
1: Per favor.
0: Molt bé.
1: Tu qui ets?
3: Tomàs Poal, posa't els gallumbos, que no cal que ningú et vegi la pena, la pena.
1: Però si és ràdio, no ens veu ningú.
0: Només li veig jo.
1: Va,
0: tampoc em queixo.
1: Ja, Miquel va a suar.
3: Cabrón.
1: Calla, coño, ojalà vinieras.
0: I tu qui ets?
3: Soc la Laura de Tordera, nens. Ja em tindreu que reconèixer la veu aquesta.
1: Ah, aquesta és la que es drogava de jove.
0: Dios!
1: Amb el seu fill davant.
0: Dios! Sí.
3: Ah! Avui estàs el nen, cabrón.
0: Avui estàs amb el nen o no?
3: No!
0: Ah, per tant, avui sí que t'has drogat, no?
1: Sí.
3: Ah, no, no, ja ho he deixat.
0: Ah, ja no et drogues.
1: A veure, algun porrillo sí?
3: No. No, no, ja no, t'ho juro.
0: Ja no et drogues, vale. Quan va ser l'últim dia que et vas drogar?
3: Fa 3 mesos.
0: Fa 3 mesos.
1: Hòstia.
3: Sí. Ja...
0: Però tu sabies que era l'últim dia o és casualitat?
3: No, no, o sigui, va ser algo raro, tio.
1: Vale, però què vas prendre, si es pot saber?
3: Re, no, jo era fumadora.
1: Ah, fumadora de weed.
3: D'herba.
0: D'herba,
1: vale, sí.
0: I ja no fumes?
3: Ja no.
0: Molt bé, ens alegrem molt per tu.
1: De veritat, és la millor decisió que podies prendre, està neta.
3: Estic orgullosa de mi mateixa.
0: Molt bé.
1: I nosaltres també ho estem de tu, carinyo meu.
0: Si li haguessis a dir al teu jo del passat, què li diries?
1: Aprovecha, fuma más.
3: No, ho tindria que haver deixat molt abans.
0: Molt bé.
1: Bé.
0: Perf.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Vinga, tia.
3: Que vagi bé, guapo.
0: Adéu. Pues està trucant gent, eh?
1: La veritat és que sí. Ja més penya de la que pensem, de que no sí, està mirant el partit.
0: Hola.
1: Com jo.
0: Hola. Hola.
4: Wow. Oli.
0: Oli.
1: Oli.
0: Qui sou?
4: La Marta i la Sheila.
0: I vosaltres tampoc mireu el partit i ens escolteu a nosaltres.
4: Clar que sí, com cada tarda.
0: Molt bé.
1: Molt bé, estan allà a la terrasseta amb unes cerveses.
4: Un montón.

0: Què és el que us agrada més del programa, a veure?
1: Vosotros, Cari.
2: Oh. Dios, però s'està tirant la canya o què és això?
1: Claro.
2: Dios, però aquestes volen portar-nos a cita.
0: Nosaltres som dos sense calçotets a l'estudi. Si voleu, podeu venir amb nosaltres.
1: I nosaltres dos sin bragas.
0: Dios!
3: Ala, ala!
0: Per favor!
2: Per favor! Déu-n'hi-do!
1: Però espera. Estàvem parlant dels noms, tio.
0: Ah, sí.
2: De noms pijos i canis, no?
0: Ja ho havíem oblidat i tot.
1: ¿Cuál era el nombre? El Dionisio. Dionisio, eso es muy pijo, ¿no?
0: Dionisio.
2: Dionisio.
0: Pero pijo con muchos años, ¿eh?
2: Claro, Dionisio tiene más años que la abuela de Dios.
0: Sí, ¿eh?
2: Dionisio era el dios del vino y la fiesta, creo, y de las orgías.
0: ¿Ah, sí?
1: Bueno, pues eso.
0: Ah, pues mira, con tú.
2: No, claro, que seríamos el Dionisio. En plan, un bebé con alas y una flecha, con el pito así pequeño, sería...
0: ¡Dios! Bueno, sí que el tens petit. Sí que el tens petit.
2: És veritat, el Miquel me la xupa cada dijous.
0: Dios, no!
2: Siempre me dice, me encanta tu pintalabios.
0: Pues calla! Però vam dir que això no ho diríem, tio.
2: Bueno, però són les nostres nòvies, no passa res.
0: Bueno, i quan quedem per fer un quiqui, a veure?
1: Quan vulguis, Miquel. Doncs
0: pues vine cap allí, vine allà.
1: Estem a Sant Joan d'Espí.
0: Bueno, esteu a prova, mitja hora, tia.
2: Déu-n'hi-do.
1: Ah, que sí?
0: Clar.
2: Però què sou vosaltres? Ara fora conyes, què sou, amigues de la infància o sou nòvies o què sou?
1: Som amigues.
0: Sou amigues, de què?
1: I companyes de feina.
2: Ah. A què us dediqueu?
1: Pues portem un xiringuito d'una piscina.
2: Què va?
0: Que guai!
2: Hòstia, podem anar algun dia o no?
1: I tant, a Olesa. Estàs convidadíssim, els dos.
2: Vale. Hòstia, que guapo, eh?
0: I què
1: plats
0: feu?
1: Però si t'has el fillo, eh?
0: Espera un moment, què acaba de passar, Tomàs?
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Cucurella! Des del xiringuito de nostres amigues lesbianes, que s'ha escuchado el gol! El padre de la miña mal fumándose un canuto para celebrar! Y su novia que le quiere por su dinero también en la grada.
0: ¿Así? ¿Només pel diners?
2: Medio millón más de seguidores que ha ganado desde que se la chupa la Vic.
0: ¿Así?
2: ¡Gol, gol, gol! De Cucurella que se come una paella.
0: T'haig de dir que és un golazo, eh?
2: Sí, sí. De rebot, però golazo.
0: Molt bé, molt bé. De què estàvem parlant? Ah, que tenim menjar gratis en un xiringuito.
2: En un xiringuito.
0: Molt bé.
1: Sí, però tenéis que venir sin calzoncillo.
0: Ah, bueno, cap problema.
2: Però una cosa, ara fora conyes, vosaltres quina edat teniu? Jo m'imagino a dues senyores de 60 que ens volen fer coses.
0: Bueno, millor.
1: Sí, jo tengo 37.
0: Ah, mira, te la mateixa quinta.
2: Así me gustan a mi.
0: Vaya cachondas, eh?
1: En tanto, Cari, sinó què fem?
0: Us heu follat mai un client del xiringuito?
1: No, no tengo tiempo. Danos tiempo, espérate.
2: A ver. No, o sigui, us heu lligat mai algun client o us han tirat la canya algun cop o no?
1: Sí, claro.
2: I què decís? Que no, que sois professionals, no?
1: No, que s'esperen a que plegue.
0: ¡Hala! I després la feu. Molt bé.
2: Per cert, ja sé que segurament a poca gent li importa, han anul·lat el gol, eh?
0: No.
2: El gol anul·lado a Cucurella.
0: Però digueu abans.
2: És que m'he enterat ara mateix, perdona. Jo també pensava que encara era gol. Me cago en la puta madre.
0: 0-0.
2: 0-0 patatero. Sí, sí. Déu-n'hi-do.
0: Dios.
1: Com que s'acople.
0: Bueno, guapas, pues gracias por trucarnos.
2: Que vaya bien, pues chicas. Sí.
0: Veniu a la ràdio, però veniu a la ràdio abans de les 11 i fem un quiqui.
1: Vinga, vale.
0: Però no, porta Durex, vale?
1: Ara vamos para allá.
2: No, porta Doritos, pensava que anaves a dir. Que també tenim gana.
0: No paran de riure,
2: Som Pati i Selma, eh? Sí. De los Simpsons, la de...
0: Me les imagino fumant, rient amb el telèfon, saps? Sí. Escoltant la ràdio.
1: Sí.
0: Ah, que estan fumant a sobre. Molt bé.
2: Joder. Oye, os lo comemos todo, chicas, que vaya muy bien.
4: Adiós. Estem bojos per escoltar-te. 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Flash Urban.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El Lleida Blau és un nom.
2: Ah, sí?
1: De la, sí, de la Mare de Déu del Blau.
3: Ah, ah, mira, hi ha noms de colors, clar, rosa. Rosa, clar,
1: no,
3: clar.
1: Violeta.
3: Violeta. Blanca. Blanca. Blanca. Negra no hi ha, de nom. És veritat, no, però és veritat.
1: És veritat.
3: Es diu molt, però no és un nom. Per què rieu, companys?
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Per favor, què ha passat?
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la selecció espanyola contra Àustria.
0: Ah, sí?
1: Oyarzabal s'encarga de marcar el primer tanto.
0: Aquest no l'han anul·lat, no?
1: No está anulado por lo que parece, Paco.
0: Ah, vale, vale.
1: ¡Vamos!
0: Molt bé. Gràcies, Tomàs.
2: De nada, Paco.
3: Soc el Manolo.
0: Hola, qui ens truca?
4: Hola, Sergi, de Mequinensa.
0: Sergi, de Mequinensa. Com estàs, tio?
4: Bé. Estava mirant el partit aquí al mòbil. Estem arribant al poble.
0: Ah, estàs mirant el partit al mòbil i escoltant el Flash Urban a la vegada. Molt bé, no?
3: Molt bé.
0: Ho portes tot.
3: Home, aquí cantem el millor els gols que el de la 1, perquè mare meva, vaya tieso.
0: Sí, sí, el de la 1 és horrorós.
4: Ja veus.
0: Bueno.
4: Què, com va, nois? Veus que esteu mirant el partit? Han marcat o no? Han marcat o no? Que no m'ha quedat clar.
0: En principi, sí.
3: Sí, sí, clar
0: però
3: que sí.
0: Però s'ho està mirant al bar,
3: ara
0: no?
3: Ara estan acabant de revisar, jo diria que és legal. Però anem a veure la posició de Cucurella, que sembla que estava una miqueta adelantat, però jo crec que és legal, eh?
0: Com et deies, tio? No em recordo.
4: Bé, bé. Sergi.
0: Sergi, a veure, ajuda'ns a fer la retransmissió en directe del partit, vale?
3: Venga,
0: Sergi.
3: Va. Vamos.
4: Sí? Hòstia, això és... Ho estem posant aquí una mica amb compromís.
0: Però no estàs mirant el partit, Sergi.
3: Clar.
4: Sí.
0: Pues vale, doncs pues vinga, va, endavant.
3: Digues què passa, ara la té Àustria, la pilota.
0: Sergi, ets pitjor que el de la 1, tio.
3: Déu-n'hi-do. S'ha posat nerviós, no, Sergi?
0: Sí, no. Sergi, estàs aquí? Estàs viu? Sergi.
3: Jo crec que ha deixat el mòbil a part i s'està escaqueant.
4: Sí, no, estic aquí.
3: Ah, vale. Pues Sergi, retransmet el partit una mica, coño.
4: Sí, un moment, espera, ara t'ho diré.
0: Bueno, Sergi, rei.
4: Em va en retras.
0: Ah, va en retras.
3: Clar,
0: no sé
3: com
0: ja.
3: Nosaltres.
0: No sé,
4: sí,
0: ja.
4: Sí.
0: Espera, que hi ha la Mil, que cuida-li a Min, eh?
3: Tio, la Mil.
4: La Min, te la pego.
3: Mare meva, però s'ha fumat un porro, aquest xaval.
0: No, no, gràcies,
4: no,
0: Sergi.
4: Home, no.
0: Que vagi bé,
4: no.
0: Adéu. Sergi. Per favor, vaya home.
3: Déu-n'hi-do, li costava tot.
0: Sí. Bueno, tenim la sensació... Teníem la sensació que ningú ens escoltava perquè hi ha el partit de la selecció espanyola.
3: Però no és així, amic Miquel.
0: Però està trucant molta gent.
3: Molta gent, i de fet ens han convidat unes noies a un xiringuito.
0: Dios!
3: A fornicar i a consumir gratis.
0: Dios!
3: Molt bé, eh?
0: Si hi ha algú que està escoltant ara mateix però... i ens vol explicar què està fent al lloc de mirar el partit, vale? Que ens truqui ara, que té la línia disponible.
3: Això és com quan faltava un profe a una classe i llavors venia un altre i deia, feu lliure. Saps
0: exacte,
3: o no? No hi ha responsabilitats, no teniu deures, podeu fer el que us surti de la punta del rabo o de la punta del cony.
0: Doncs vinga, va, teniu el telèfon disponible.
5: 93 545 68 68.
0: Si és que hi ha algú escoltant-nos ara mateix, que ens truqui al 93 545 68.
3: Exacte, i també recordar-vos que podeu anar demanant les vostres bromes telefòniques a través del WhatsApp del Flash Urban, 699 69 69 69, d'acord?
0: És el WhatsApp del Flash Urban, 699 69 69 69.
5: Envia'ns un WhatsApp, 699 69 69 69.
0: Què passa, Tomàs? Estàs passant malament?
3: Hi havia moments de tensió, però tranquils, la pilota segueix rodant a l'Espanya-Àustria.
0: Gràcies, Manolo.
2: De nada, Paco.
0: Molt bé.
5: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què significa per tu aquest programa? A veure.
2: Buah, per mi sou la canya, sou la puta polla, tio.
1: Molt bé,
2: ens
1: home.
2: Ens riem mogollón, tio. Sou uns cracs, musicote, bueno, de tot.
0: I a tu, què t'ha passat avui? Un sol.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix
1: FM. Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
2: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
1: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:45, arriba el Flaix Fitness de Flaix FM al segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flaix FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
2: Apunta't al formulari a la web de Flaix FM abans que vorin les places.
1: Diumenge de Flaix Fitness amb Flaix FM i Time Out Market.

0: Aina y Lola Índigo tenen nou tema. Això es diu Patito A i un cor.
1: Enterito patí, tío. Enterito patí, cariño.
0: Patito A i un cor, va tot junt, vale?
1: A mi em recorda la paraula patito, com un ànec petit.
0: Eh que sí?
1: Patito A, és com sí, un ànec, sí.
0: Bueno, està bé la cançó, no? No et va.
1: Sí.
0: No et va.
2: Gol! Per favor. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Acabem d'obrir el micro i marca.
2: Gol! De la selección de española, Paco.
0: Oh,
2: cabecea.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El llei de blau és un nom.
2: Ah, sí?
1: De la, sí, de la mare de del blau.
3: Ah, ah, mira, hi ha noms de colors, clar, rosa. Rosa, ah,
1: no,
3: clar.
1: Violeta.
3: Violeta. Blanca. Blanca. Blanca. Negra no hi ha, de nom. És veritat, no, però és veritat.
1: És veritat.
3: Es diu molt, però no és un nom. Per què rieu, companys?
0: I a tu, què t'ha passat avui?
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Nicola. Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què significa per tu aquest programa? A veure.
2: Buah, per mi sou la canya, sou la puta polla, tio.
3: Molt bé,
2: ens
3: home.
2: Ens riem mogollón, tio, sou uns cracs, musicote, bueno, de tot.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?
4: Aquesta morada.

Quan el dia s'apaga, Flash FM encén la festa.